utilitzi la Moneder amb les seves compres del 3 al 18 de juliol, entrarà automàticament al sorteig, que serà el 20 de juliol. Així que ja sabeu, a l'hora de pagar, sempre demaneu que us passi la targeta

0: On tornés i nou sorteig de la Tarja Moneder. Nosaltres continuem en aquest matí de dimarts 7 de juliol. Què esteu fent? Teniu ganes d'escoltar la nova proposta que ens porta la nostra coach Elisabet Rebollo? Doncs la tenim ja preparada.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.
3: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
4: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
5: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
4: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
5: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
4: El teu gest ho canvia tot.
5: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
4: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.
3: Aquí al davant, tots els dies que vindran.
4: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Pues me parece maravilloso, pero creo que a él todavía le parece mucho mejor. Miki Barba, buen día.
1: Buen día, familia.
0: ¿Qué tal? ¿Cuánto de temps sense parlar tu així de tu a tu?
1: Sí, ya hacía 15 días.
0: O más.
1: ¿Qué tal? ¿Com porteu la calor?
0: Molt malament, aquí la portem molt malament. Ja saps que les nits són toledanes.
1: Que si diu que és tan conqui, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Escolta'm, escolta'm, tu què tal? Com estàs?
1: Jo, prou bé.
0: Sí?
1: No em puc deixar. Sí, per almenys no passo calor.
0: Ah, mira, això ja... Per la nit dorms. Per la nit dorms. Molt bé.
1: I dormo tapadet, vull dir que...
0: Oh, això és lo millor, eh? Això és lo millor. Doncs va,
1: que ens... Com us lleva el debut de mi xica?
0: Què debut?
1: El de Madonna, del nuevo álbum.
0: Home, estupendamente. Tu has vist quines cançons més guais? Suposo que...
1: Jo hauria d'acabar de sortir a les 12 de la nit, ja em vaig posar, l'has escoltat dos cops.
0: Què dius?
1: Sí, hombre, s'acaba l'àlbum, mi xica.
0: Hombre!
1: I ja em va agradar molt, perquè jo ja havia vist el Taser aquest que havia fet el videoclip, aquest que dura 13 minuts, que barreja diverses cançons
0: sí.
1: de l'àlbum, que si voleu el podeu trobar a YouTube o a internet, i la veritat és que val molt la pena... perquè surten molt famosos i això, si els fa gràcia, i em va semblar, i hi ha com 6 o 7 cançons que m'agraden moltíssim.
0: És veritat que té cançons que estan molt bé, a veure, la línia Madonna. Podem dir, Miki, podem dir que Confessiones 2 és el títol del disc, que el va llançar el dia 3 de juliol, que les xarxes socials estan que bullen per poder tornar a escoltar la Madonna. Això mateix. És el 15è àlbum d'estudio i una seqüela directa de su aclamado Confessions of Dance Floor.
1: El de Hanap, sí.
0: Que tornar a escoltar la reina del pop. Escolta'm, tornar a escoltar la reina del pop amb aquesta edat que té, amb un nou disc, que jo no sabia quantes cançons portava el disc, però que el Miquel que el va descarregat sencer m'ha dit que són...
2: 17 cançons. 17. Oficialment 17.
0: 17 cançons. Brutal, no?
1: Brutal, brutal. I n'hi ha algunes, bueno, ara aniré posant... Bueno, jo no, el Miquel, només faltaria. Però anirem posant alguns talls d'això, del disc, i veureu què tal. Jo vaig canviant de favorita cada dia, quasi bé.
0: Sí. Per què?
1: Perquè, bueno, començo, el primer cop que ho vaig escoltar em van agradar molt dues, el tercer cop m'han agradat més, l'altre, saps? No sé, o les vaig escoltant i vaig canviant de parell.
0: Però és un disco molt electrònic, molt de disco, no? Bueno, molt de ballar en l'estil de la Madonna.
1: Bueno, és el Confessions a Dance Floor, vull dir, és música per ballar. Aleshores, ha fet tot un àlbum ballable, absolutament.
0: Perfecte.
1: Em sembla que anem començant per alguna cançó.
0: Vinga, va. Sí, tant.
1: Sí. Pues, Miquel, la primera, que és una de les que més m'agrada, Bizarre, ¿vale? És una cançó que està dedicada al Sean Penn, al seu primer marit, actor de Hollywood, que ja comença dient Deep Blue Eyes, Ojos Azules Profundos, Fuimos en no sé què de Hollywood, i parla d'un amor, pues això, bizarro. I és una de les que a mi més m'agrada del disc. Escoltem-ne un trocet.
0: Vinga.

0: De les 17, ella és Madonna, impressionant, no, Miqui?
1: A mi aquesta m'agrada molt, no sé, té un ritme. És un àlbum que a mi em recorda, Núria, tu tens de mi generació?
0: Sí.
1: Saps quan anàvem a Mataró, com es deia, allò, a la Sal? A la plaça Mataró, l'estiu, que hi havia com un garito a la plaça, que posaven entornes i posaven música així com chill-out, ballable?
0: Sí.
1: Tota aquesta dona, aquestes vibes així d'anar movent el cos...
0: Sí, mentre parles o prens algun refresc o qualsevol, no? Sí, sí, sí, tens raó.
1: I et dic, a mi, el Bizar, aquesta em sembla una de les més xules, i després em sembla... Clar, hauríeu d'escoltar les lletres perquè moltes són xules, eh? Uh-huh. Per exemple, l'altra cançó que parlarem és d'Anfeteria. L'Anfeteria és el local on ella anava a ballar de jove a Nova York.
0: Uh-huh.
1: I on va aconseguir que un DJ posés la seva cançó, la de Everybody. I va començar la primera actuació que va fer, és allà, parla tota la cançó de DJ, de gent que va conèixer allà. I Danceteria és, bueno, al principi de Madonna. Sin Danceteria, Madonna no hauria existido i nos hauríamos perdido todos.
0: Anem a escoltar-la.
1: Està superbé.
0: Està superbé. L'escoltem?
1: Vinga.
0: Vinga.

0: Aquesta m'agrada molt més, Miki. Miki. Yeah. Ha marxat el Miki, sí. Hem perdut la cobertura. Ja sabeu que el tenim allà a les muntanyes de Teruel i de vegades és molt difícil poder mantenir aquesta connexió. Però ja sabeu que als 67 anys Madonna sembla que està més entregada a la música que mai, amb les seves passions, que sempre ha portat com a bandera, que és la música, la seva passió, sense cap dubte ha estat la música, i tot i que ha estat una dona molt polèmica als 80 i 90, ella segueix en actiu, és la reina del pop, sobretot per als que tenim ja una edat, i ens encanta doncs, poder gaudir d'una nova proposta com aquesta. El trabajo de Madonna se centra en este disco electrónico y cuenta con colaboraciones de artistas como Sabrina Carpenter y Stromae. La cantante presentaba su trabajo y lo hacía en un concierto sorpresa que ofrecía en Nueva York. Deia, Miki, que hem recuperat la connexió, deia que aquesta cançó m'encanta, vull dir... Es lo más.
1: Sí, tiene todo para darlo todo.
0: Sí, ¿verdad? Sí.
1: Y así que es toda la historia del començament, si algú vol veure les traduccions a les lletres, és tota la història del començament de la Madonna. Vull dir que em sembla molt xulo.
0: Molt bé.
1: I ara, per passar una mica del dance, algo más tranquilo,
0: sí.
1: Us parlaré de Fràgil, la cançó Fràgil, que és la que ella dedica al seu germà Christopher, amb el que al principi tenia una molt bona relació, ell ballava amb ella en els espectacles, el Blonde Ambition li va muntar tot ell, bueno, fins que va arribar un moment que ella es va sentir traicionada i van deixar de parlar-se durant molt, molt, molt de temps. El seu germà va agafar una enfermedad, la va trucar i ella sí que al final va anar-hi i bueno, pues es van reconciliar i això, no? Però ha escrit aquesta cançó que es diu Fràgil, que m'agradaria molt que existéssiu la traducció de les lletres, perquè val molt la pena, i és tan així, escolteu-la.
0: Vinga.
2: This is just a portal we're going through. Still, it's... hard to let go, to let go, to let go, to let go, to let go, to let go.

0: Aquí tenim a Madonna i aquí estan les propostes d'aquest nou disc. Miki, més. També m'ha agradat, també. Sí, sí, sí.
1: Sigue siendo nuestro sonido interno de los 80 y los 90, amor,
0: De los amor, de los 90. Escolta'm, t'escoltem molt malament avui, eh?
1: Sí, pot ser, perquè no hi ha gaire bona cobertura, amor.
0: Ah, molt bé.
1: Escolta'm, sí. Doncs mira, com que no em sentiu bé, passarem a la següent. Hi ha una cançó que és amb la que comença aquest vídeo que us dic que va fer promocional, que es diu Good for the Soul, i també és una... A mi, el primer que vaig escoltar que vaig fer va ser la que més em va agradar. Escolteu una mica.
0: Vinga.
2: Vinga.

0: Molt al disc de la Madonna, seguirem escoltant totes les cançons. Sí que em sembla que és molt fidel al seu estil, no? El que,
1: sí,
0: com bé dius... Sí, és molt Madonna.
1: Sí, per exemple, la primera cançó és amb tot el so de l'inici del concert del Confessions 1, és tota la música que hi ha al principi, a l'obertura del Confessions 1. Vull dir que tot té bastanta, però bueno, ja us ho aniré explicant. Us deixo que, com a recomanació, que perquè escolteu a casa com a deures, la de Cool, que també ens sona molt sola.
0: Doncs vinga, ens agrada molt haver parlat amb tu, com sempre.
1: Igualment.
0: Que tinguis una bona setmana i gràcies per estar amb nosaltres, Miqui. Una abraçada ben forta. Adéu, bon dia, adéu, adéu.
1: Adéu, guapos.
0: Doncs vinga, arribem cap a les 12 amb Madonna, aquest vestit que li han fet a mida i que ens ha agradat tant. Han tingut molt a veure els seus productors, el Martin Garrix, l'Andrew Watt, el Circuit i especialment a l'Stuart Prince, que va treballar amb aquesta dona, amb Madonna, a tot el material de fa 20 anys per donar-li forma a Confessions, on a Dancer Floor, el segon treball de Confessions. Que tingueu una molt bona tarda. És dimarts, demà tornarem, és dimecres. Estem treballant ja en el contingut que tindrem demà dimecres aquí a les mañanes. Entre d'altres coses, parlarem de constel·lacions familiars amb la Yasone Sánchez. Ja sabeu que és terapeuta de l'Escola Amaris Natural i serà amb nosaltres per recordar per què sempre repetim els mateixos patrons amb determinades persones. Però això serà demà. Que tingueu una molt bona tarda de dimarts i us espero aquí als matins de Ràdio Montornès. Miquel, bona tarda.
2: Bona tarda a tothom.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de FM.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí. A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
3: Sintonizas Radio Montornès.
4: So, how's your evening so far?
5: Bonsoir, sir.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Radio Montornès, 91.2 FM.

0: La mejor música en Radio Montornès.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Dóna'm estiu.
3: Dóna'm calor.
2: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
3: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.
4: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
5: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
6: Ahí vamos.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: ¿Estás escuchando?
4: Radio Montornés, 91.2.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Sintonizes Ràdio Montornès.
3: So, how's your evening so far?
4: Bonsoir.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
0: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: sexy and I know it.
1: Ràdio Montornès 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi que dilluns es va declarar a Sentmenat, al Vallès Occidental, no generi nous conats que puguin afectar la urbanització del Farell i el nucli de Sant Sebastià de Fontmajor, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, on es manté el confinament d'unes 300 persones. Ja són unes 35 les que han hagut de ser reallotjades als balnearis Termes Victòria i Roquetes i una altra en una residència per a la gent gran. El foc segueix sense estar estabilitzat i ja ha cremat unes 200 hectàrees. Uns 240 efectius segueixen treballant a la zona amb els mitjans aeris que s'han reincorporat amb la sortida del sol. El cos no preveu tenir estabilitzat l'incendi com a mínim fins la tarda. Escoltem l'inspector cap dels bombers, el David Borrell.
2: Al migdia, que sabem que se'ns tornarà a complicar perquè bufarà marinada, farà molta calor i sabem que tornarem a tenir moments i situacions difícils.
1: En paral·lel, la situació ha millorat en altres focs. L'incendi de la Noia, que va començar entre Carme i Pobla de Claramunt, que ha afectat a prop de 500 hectàrees, ja es manté estabilitzat. També està controlat el foc d'Artesa de Segre a la Noguera i els focs de Savallà, del Comtat i de Selvanera a la Segarra. A les Gavarres, els bombers ja han donat per controlat l'incendi després de cremar unes 2.200 hectàrees. Tot plegat en un context de risc extrem d'incendi amb el Pla Alfa a nivell 4 amb més de 200 municipis. En aquestes poblacions, les tasques de sega queden prohibides entre les 12 i les 6 de la tarda. Es restringeix l'accés als espais forestals tant a peu com amb vehicle. També se suspenen les acampades, rutes i activitats de lleure a l'exterior, les obres a les carreteres i als vorals, la sega de cunetes i qualsevol altra activitat de foc o pirotècnia. També el transport de productes forestals dins el bosc queda prohibit entre les 12 del migdia i les 8 del vespre. Una onada de calor que arriba aquest dimecres al seu punt màxim, amb temperatures que podrien enfilar-se fins als 44 graus a punt de punts de Ponent, Terres de l'Ebre o la Conca de Tremp. També al litoral i al prelitoral podrien arribar fins als 40. Escoltem Imma Soler, subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, que n'ha parlat a la xarxa.
3: Estem ara justament en el pic d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Avui farà molta calor arreu del territori, les zones de Ponent, el litoral, prelitoral, també fins i tot el Pirineu pujarà de temperatura, temperatures que no són les habituals en aquesta zona, temperatures molt per sobre de la mitjana i, per tant, arreu del territori hem de tenir molta cura amb aquestes temperatures avui.
1: La calor també serà intensa a la nit, amb nits tropicals o fins i tot roents al litoral. L'onada de calor es pot allargar almenys 10 dies més. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
6: Dóna'm estiu.
7: Dóna'm calor.
6: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
7: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès, èxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili Garcia. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi que dilluns es va declarar a Sant Menat, al Vallès Occidental, no generi nous conats. Gemma Permanyé, des del Centre de Comandament Avançat, quina és la darrera hora? Bon dia.
2: Bon dia, doncs mira, 70 efectius terrestres dels bombers i ara s'hi han afegit també els mitjans aeris. En total, 240 persones segueixen treballant per poder estabilitzar aquest incendi que va començar el dilluns al migdia i ara mateix ens deia el cap de l'operatiu que no descarten nous conats fora del perímetre en zones de molta vegetació i que les condicions climàtiques d'avui no acompanyen en absolut. Estem parlant d'un incendi amb 200 hectàrees cremades ja a hores d'ara i es troben també amb unes temperatures que es preveu que la humitat continuï baixant, que la temperatura segueixi pujant i això afavoreix aquesta aparició de focus secundaris. Es preocupa especialment com evolucioni doncs el flanc dret, concretament el cap del flanc dret i la part mitja del flanc esquerre. El flanc esquerre és el que ahir va impactar a la urbanització de Gualba, va afectar a dues construccions i ara també estan pendents que el grup d'estructures col·lapsades de bombers valori quina afectació ha tingut en aquestes dues construccions. Això ho sabrem al llarg de les properes hores, així com també sabrem si s'aconsegueix estabilitzar, que és l'objectiu que tenen els bombers al llarg del dia d'avui.
1: Doncs Gemma Permanyé, moltes gràcies. Anirem seguint aquest incendi. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el Parlament agraeix i ret homenatge, ho ha fet fa uns minuts, als bombers, ADFs i pagesos que treballen per apagar els incendis de Catalunya. El president de la cambra, Josep Rull, ha obert la sessió amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
3: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
1: El president Salvador Illa ha assegurat que el govern no va cometre cap negligència amb l'empresa subcontratada a Les Gavarres, de la qual un treballador va utilitzar una radial que va produir l'incendi. Un incendi que ja s'ha donat per controlat després de cremar 2.200 hectàrees, tot i que continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades, tot plegat en un context de risc extrem d'incendis, amb el Pla Alfa nivell 4, més de 200 municipis. En aquestes poblacions s'han limitat moltes de les activitats al carrer. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes. Ja estem aquí de nou a les mañanes de Ràdio Montornès. El Miquel Zafra, la part tècnica, i aquesta qui us parla, la Núria Catxan. Nosaltres encantats de compartir aquesta estoneta amb vosaltres i amb tota la intenció de compartir el matí, matí de dimecres 8 de juliol, amb tots vosaltres. Com deia, benvinguts i benvingudes. Què tal? Com esteu avui? Va, que ja estem a meitat de setmana. Al final, la maquinària s'ha posat en marxa i ja arribem, això, a la meitat de la setmana. Sembla que no, però de vegades costa, oi? Costa una mica arribar a aquell punt en què ja, en perspectiva, veiem el cap de setmana. Però ja està aquí, eh? Vinga. Ànims, que arribarem. I res, aquí estem, com sempre, preparats per compartir tota aquesta aventura radiofònica. Bon dia, Miquel.
2: Què tal? Bon dia, Núria.
1: Bon dia.
2: Bon dia a tothom.
1: Mira, avui tinc molta sony. Avui ha estat una nit, novament, d'aquestes de molta calor, molta calor. De fet, ja sabeu que està activat el Pla Alfa. Hi ha risc d'incendis molt elevat. Estem a nivell 4. Això vol dir que tots hem de posar de la nostra part. Jo crec que és superimportant tenir en compte això, perquè la Generalitat ha elevat avui dimecres a molt alt el perill d'incendi forestal al Baix Vallès. Ja no estic parlant de Catalunya, estic parlant de la nostra comarca. Els agents rurals decretaven el nivell 3 del Pla Alfa i ja dic, hi ha

0: Però imagineu el que pot arribar a ser si se'ns crema el bosc. Clar, per això dic que hem d'estar tots mirant cap a la muntanya i de veritat ser molt curosos amb totes les coses que fem, les burilles, la maquinària que pot fer doncs, una xispa. Hem de tenir molta compte, anar molt de compte. Fixeu-vos que a Lleó, per exemple, a León, s'han produït ja diversos incendis i sembla ser que ha pogut ser per descàrregues elèctriques de ratxos. I és que hi han hagut en una nit 254 ratxos, molts. La veritat és que allà estan doncs, també espantats, com a la Catalunya Nord, perquè quan arriba el foc a les cases, clar, és un problema gran, no? Per això jo dic que és un tema molt arriscat en el que tots hem de sumar en positiu i vetllar per al medi ambient, per la naturalesa i sobretot per als boscos. Ja sabem que manteniment hi ha poc, tot i que hi ha llocs on s'ha fet manteniment, perquè, per exemple, a Montornès hem tingut moltes queixes perquè s'han talat molts arbres a la riera del riu Mugent, a la Llera, i a determinats llocs del poble. I tot això, doncs, d'alguna manera, també ajuda ara de cara als incendis, però necessitem molt més manteniment, sobretot les muntanyes, que moltes són privades, no? I allà no entra ningú. Llavors, no sé, suposo que tots ens hem de posar una mica les piles, les administracions, els ajuntaments, els particulars. Al final, si tens una muntanya, o la cuides, o, escolta'm, dóna-la. Dic jo, clar. Sí, estem parlant de molts calerons, però, Miquel, si no pots mantenir una cosa, què has de fer? Deixar-la que es cremi? Home, no sé.
1: És complicat això, sí. El tema de les titularitats dels boscos, que són la majoria privats, i aquest manteniment, aquesta, sí, bueno, aquesta cura de tenir els boscos preparats i llestos perquè no, en cas de que hi hagi un incendi, no, doncs, sí que, no sigui una cosa descontrolada, no? Perquè tot això és combustible per...
0: Clar, és un perill molt alt. Tenir el bosc descontrolat, sense cap cuidado, doncs és, vull dir, molt perillós de cara als incendis. I jo, a mi em fa gràcia que hi ha ajuntaments, i no parlo d'aquest, hi ha ajuntaments, que les persones que tenen parcel·les, hi ha molta gent que té parcel·les, trossets de terra, aquells sí que van i envien cartes i els diuen o manteniu això o multa. Aquests petits tenidors de parcel·les petites, aquests sí que reben aquests documents. I tots els que tenen grans superfícies de muntanyes, què passa amb aquests grans tenidors de muntanyes? Doncs no passa res, sembla, perquè la muntanya sempre està igual, no? No sé, és un tema també a reflexionar, no? Perquè al final, a veure, aquesta activació, aquesta activació del pla alfa al nivell 3 o 4, depenent del lloc on ens trobem, doncs és una alerta per evitar fer activitats de risc al bosc. I jo crec que ho hem de tenir molt en compte. Avui està suspesa tota activitat que pugui ocasionar un incendi. Esperem que ningú doncs, tingui la genial idea de dir això no va amb mi i jo faig el que vull perquè és terra meva. I llavors passa el que passa. Llavors, siguem conscients, estem en alerta, l'alerta és molt seriosa, estem a un nivell molt elevat, hi ha perill d'incendi, especialment als municipis de la Serralada Litoral, i aquí està a Montornès, a Martorelles, a Santa Maria de Martorelles, a la Mat de Marina i a Sant Fost de Can Centelles, per la presència de molta massa forestal, sota bosc sec. I ens alerten des de l'Associació de Defensa Forestal doncs que hi ha

0: un risc molt alt també a Mollet i a Parets, en especial a la zona de Gallecs, que es troba en plena campanya de sega dels camps de conreu. Vigileu, si us plau, hem de tenir molta cura. Jo no em canso de repetir. Són els nostres pulmons. Sense bosc, respirar es fa molt complicat. A més de tot el que comporta animals, venim de fa dos dies de que s'ha quemat part de la muntanya de Tallà. Milers d'animals, aus, arbres, cases que tenim a tocar, vigilem, si us plau. Posem els 14 sentits si és que és necessari. No, Miquel?
1: Sí, molta precaució i ser molt conscients, no? Jo crec que afortunadament la gran majoria de persones són conscients, no? De la situació
0: sí.
1: I de l'extrema
0: delicadeza del momento.
1: L'extrema, sí, bueno, tal com està tot, no? De sec i de l'alt risc que hi ha, no?
0: Que tot això comporta. Mira, ràpidament, avui havia preparat un tema que no és aquest, però sí que per activar doncs, aquest grau del Pla Alfa he volgut començar amb això. Però jo avui volia parlar de com hem de menjar quan fa calor. L'aigua freda o no freda? Molts dietistes i nutricionistes recomanen menjar temporada, productes de temporada. Això és el millor i variat, molt variat. Amb molta presència de fruites i de verdures i hidratar-se sovint. En quant a alimentació, doncs moltes vegades tenim allò de aigua freda, és una bona aliada, sí o no? Refrescos, molts o pocs? Doncs tot plegat, la presidenta del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya, la Roser Martí, ha donat alguns consells d'alimentació i d'hidratació durant l'estiu. La temporada dels líquids que bevem pot afectar la nostra digestió i provocar malestar, sobretot si bevem aigua freda. Quan ingerim líquids molt freds o molt calents, es produeix un intercanvi de temperatures al nostre tracte digestiu que pot causar danys. És aconsellable moderar la temperatura dels aliments i begudes. És rics en aigua. Si mengem una fruita freda, doncs potser traiem-la 5-10 minuts abans. L'aigua freda, tant com l'aigua molt calenta, no és beneficiosa en temps d'estiu. Hem de compensar el fred i la calor. Hem de buscar una mesura intermitja. Busquem, doncs, potser sopars més rics en aigua. I sobretot recordem que hem de beure constantment i potser l'aigua no ens agrada molt, podem tirar de batuts i fer-los amb aquestes fruites naturals. A l'estiu tenim una gran quantitat de fruites i hortalisses de temporada que de veritat ens poden ajudar a fer-nos molt més lleugera la nostra dieta. Tenen molts nutrients i són molt gustosos. Concretament, aquesta doctora ens anima a consumir fruites que tinguin uns colors més groguecs, vermells i verds, perquè són aliments fotoprotectors, com la pastanaga, la síndria, l'albercoc, perquè produeixen melanina i el que fan és que d'alguna manera prevenim l'envelliment. Aquesta doctora també explica que podem trobar un aliat en les mores i els gers, les mores i les framboeses, que tenen antioxidants i produeixen un efecte antiinflamatori que redueix la pressió i, per tant, ajuda a disminuir la temperatura corporal. En aquests mesos de calor hem d'intentar que l'alimentació sigui fresca, però també variada. No només a l'estiu, sinó durant tot l'any hauríem de consumir 5 racions de fruita i verdura al dia com a mínim. Podríem ser més, clar, podrien ser més, però arribem al 5? Miquel, tu arribes al 5?
1: No.
0: Jo tampoc.
1: No, no, no.
0: Jo tampoc. Per tant, hem de fer una reflexió. Potser hem de menjar coses, deixar de menjar coses que mengem habitualment i introduir aquestes 5 fruites o verdures. 5 en total. No sé, aprofitem els aliments de temporada, de proximitat, que són els més naturals i també són més accessibles en quant al poder adquisitiu. I si la fruita resulta avorrida, no us agrada, doncs podeu fer batuts o gelats, cassolans, incorporant doncs, cremes de verdures com a més, en aquestes cremes podem tirar trossets de síndria, de préssec o de cireres, com si fos un gazpacho, perquè les cremes fredes, ja vam escoltar la Bet Quadradas aquest passat dilluns, ens va fer dues cremes fredes i les podem decorar de moltes maneres i introduir també aquestes fruites que ens ajudaran en aquests dies de calor. En qüestió, recorda que la dietista i nutricionista el que fa és crear a la cuina i anar introduint els vegetals a diferents receptes. Es tracta de menjar molt variat i gaudir tant de fruites de temporada com fruits secs o llegums. Són combinacions característiques de la dieta mediterrània i ara en podem fer cremes fredes i enciams tots els que vulguem. I amb això anem sortits. Doncs vinga, cuidem-nos perquè és el que toca en aquest temps de calor, aquest estiu. Canviem de registre i ens anem a les notícies locals. Ràpidament, aquest dijous tindrà lloc la sessió plenària del ple a l'Ajuntament de Montornès. Com sempre, serà 6:45 de la tarda a la sala d'actes de la Casa Consistorial. També es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament. A l'ordre del dia inclou l'aprovació dels llocs de treball per a l'any 2026, un punt que ja es va portar a ple dues ocasions i que no es va portar cap endavant. Avui torna. Els regidors i regidores també debatran sobre la sol·licitud d'una subvenció del Fons de Recuperació Urbana, Ambiental i Social de Barris pel programa Memòria d'Intervenció Integral a la zona de Montornès Nord. També decidiran si tiraran cap endavant i aprovaran la despesa del servei de tractament de residus prestat pel Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental i l'aprovació i signatura del conveni de col·laboració amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya per gestionar els habitatges de lloguer i propietat municipals. A la sessió d'avui, demà, dijous, també es posarà sobre la taula una moció dels ajuntaments de Catalunya afectats per urbanitzacions amb dèficits urbanístics o amb recepcionades. Doncs aquests són alguns dels punts. Ja sabeu que teniu oportunitat de veure el ple pel canal de YouTube de l'Ajuntament de Montornès. Avui dimecres a la Biblioteca Rosa Leveroni tenim oportunitat de gaudir d'un taller experimental, un dels tants tallers que fan a la biblioteca, i es tracta d'un taller de biomedicina que està adreçat a infants i joves majors de 13 anys i la veritat és que comprovaran com extraient ADN de la saliva podran resoldre un crim mitjançant la tècnica de la electroforesi. El Jorge Martínez ens ho va explicar justament aquí, a les mañanes.
2: Preferim ofertar moltes coses a l'estiu perquè la gent pugui venir i en recordar-se que estem aquí, a més d'agafar llibres per totes les vacances. Els dimecres, a les 6:30, quan tanqui la piscina, us veniu cap aquí, perquè tenim els dimecres de ciència. I un que em té fascinat, que és el dia 8 de juliol, és a partir de 13 anys, una edat difícil a l'hora de venir a la biblioteca un dimecres a la tarda. Però ho intentarem, perquè l'activitat és biomedicina forense. És que és espectacular. El que ofereixen les biblioteques ara és increïble. Em sembla meravellós. Jo estic supercontent amb la programació que tenim aquest estiu, perquè és que n'hi sé.
0: La veritat és que té tota la raó el Jorge. Recordeu, les inscripcions per al taller d'avui són gratuïtes i estan disponibles al web entrades.montornès.cat. Ja tenim de nou a tocar la propera donació de sang i plasma. Serà el proper 14 de juliol al Teatre Margarida Xirgo, que tornarà a acollir aquesta quarta jornada de donació de sang i plasma d'aquest any a Montornès. La unitat mòbil d'extraccions del banc de sang i teixits es trasllada als municipis per facilitar la col·laboració del veïnat. A la campanya de la 14 de juliol a Montornès, la quarta de l'any, les persones voluntàries podran donar sang i plasma. I demà dijous, inauguració de la 21a exposició col·lectiva de fotografia aquí a Montornès. Serà a 6:15 a Can Saurina. La mostra fotogràfica es celebra amb un nul recull d'imatges temàtiques diverses. Aquesta exposició de col·lectiva de fotògrafs de Montornès torna a Can Saurina amb noves instantànies. Es tracta d'una iniciativa del grup de fotògrafs que es compta amb el suport del Departament Municipal de Cultura i Festes. Doncs parlarem, perquè avui i d'aquí 5 minuts tenim ja el Jorge Josep Flores, que estarà amb nosaltres, un dels expositors, un de les persones que farà la seva exposició temàtica a aquesta exposició aquí a Can Saurina, i avui ens explicarà una mica com és la seva obra i què ha exposat ell. I aquestes són algunes de les notícies que us hem preparat per aquest dimecres.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Avui és el Dia Mundial de l'Al·lèrgia. Cada 8 de juliol se celebra el Dia Mundial de l'Al·lèrgia amb l'objectiu de conscienciar la població de la importància i educar per la prevenció de malalties causades per les al·lèrgies, així com la recerca de tractaments efectius. Dia Internacional dels Paramèdics. Cada 8 de juliol, una celebració impulsada per crear una millor comprensió del treball que fan els paramèdics a tot el món. I us haig de dir que també és el Dia Mundial de la Salut de la Pell. Es pretén augmentar la consciència sobre la salut de la pell, donar a conèixer les malalties cutànies i ampliar l'accés als serveis. Doncs tot això avui. Avui, Santa Priscila, Medardo i Edgar. Felicitats a totes les persones que estiguin de celebració. En aquest moment hem parlat dels sants, però a més de ser Sant Edgar, Medardo i Priscila, avui doncs també hi ha gent que celebra el dia del seu aniversari. I des d'aquí volem felicitar a la Mari Sánchez, felicitats, a la Elena Rodríguez Cantón, felicitats, a la Mari Carmen Sánchez Cadenas, felicitats, i res, que tingueu un dia meravellós a totes les persones que estigueu d'aniversari i que gaudiu del vostre dia per molts anys. Nosaltres comencem i ho fem ja doncs directament, com no, amb atenció, una mica de música. El Jorge Drexler diu que todo se transforma. Bon dia, Montornès. Bon dia, comarca.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Avui el nostre convidat és el Josep Flores. Parlarem de l'exposició de fotografies que s'inaugura demà. La Núria Galí, des del Centre Veterinari Petits i Peluts, ens visita avui i ens parla dels cops de calor i deshidratació degut a aquestes onades de calor. Les nostres mascotes pateixen també aquests cops de calor. I acabarem avui parlant amb la Yasone Sánchez de Amaris Natural, aquesta escola de teràpies naturals que tenim a Granollers, i avui ens parla de constel·lacions familiars i concretament per què repetim patrons amb les parelles. D'això parlem amb la Yasone. I aquestes són algunes de les propostes que us hem preparat juntament amb els acudits de la gent del Mugent. Anem ara amb la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. I és la Noelia García. Bon dia, Noelia.
1: Bon dia. Avui dimecres pugen les temperatures i continuem amb molta calor i temperatures molt altes. Avui podria ser el dia més càlid de la setmana. S'esperen màximes de 39 graus a gran part de l'interior. Els termòmetres marcaran 40 graus a Rubí, 39 a Igualada, Manresa, Sabadell i a Vic, 34 graus a Barcelona i 33 a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Serà un dia de sol predominant el cel clar o poc ennuvolat. Molta tensió al Prepirineu durant la tarda. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies i fins demà. Farmàcia de Guàrdia avui, Farmàcia Pardos, carrer Palau d'Ametlla 17, a Montornès del Vallès. Per qualsevol emergència, recordeu que teniu el 112 i també el telèfon d'emergències de la policia local 93 572 11 10.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Comercial Solar.
4: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
3: Comercial Solar.
4: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
3: Comercial Solar.
4: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
3: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Doncs anem ja amb els acudits que ens porten els nens i nenes de l'escola Mugent de quart. Comencem amb els alumnes de quart A i concretament amb la Emma García i la Noa Cerillo. Endavant.
3: Ràdio Escola Mugent, el que més escolta la gent.
4: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
5: No us perdeu els d'avui, som-hi!
6: Hola, sóc la Noa Cerillo i aquest és el meu acudit. Què li va dir una forquilla a la gelatina? No tremolis, covarda!
7: Hola, em dic Emma i aquest és el meu acudit. Hola Joan, com està el teu germà petit? Ui, la mar de bé, ja fa 3 setmanes que camina. Caram, doncs ja deu estar ben lluny.
8: Us han agradat?
7: Esperem que sí.
9: Moltes gràcies per seguir
10: a la gent mullent.
11: Adeu.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
12: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
12: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: doncs ja el tenim aquí, Josep Flores és el nostre convidat, perquè ja sabeu que demà tenim la mostra fotogràfica que celebra la 21a edició amb un nou recull d'imatges de diverses temàtiques. I en aquesta exposició col·lectiva de fotògrafs i fotògrafes de Montornès, doncs torna aquest any a Can Saurina, com deia, i veurem noves instantànies. I no tan sols noves instantànies, sinó també noves persones que exposen. És el cas del Josep Flores. I mira tu, em sembla que és la primera vegada que vens a les mañanes.
1: Sí, sí.
0: Sí, a les mañanes sí.
1: A les mañanes sí, per horari de feines.
0: Què tal?
1: Bé, molt bé.
0: Avui has demanat permís per venir?
1: Sí.
0: Podem enviar una salutació?
1: Ostres, sí, que
0: a la nostra estimada Begoña?
2: No podeu, heu d'enviar una salutació.
0: Oi, Miquel, Miquel, sí. La Begoña, que abans ens visitava sovint i ara suposo que té molta feina i fa molt de temps que no ve a la ràdio, però ens agrada molt sempre saber d'ella. Tot bé, no?
1: Tot bé, tot bé.
0: Doncs una salutació per la Begoña, que segurament... I a l'Àlex, segurament.
1: També, també. Ens està escoltant, eh?
0: Sí?
1: Molt dit, sí.
0: Una abraçada ben forta. Doncs bé, a mi m'agradaria, com que anem a parlar de fotografia, Josep, que ens expliquis... Jo conec la teva afició a la fotografia i la conec bàsicament perquè et veig a tot arreu. Ja tota hora, amb una càmera.
1: Això diuen, sí.
0: D'on neix aquesta afició a la fotografia? Explica'ns una mica.
1: Veus, jo no sabria dir-te quan vas tenir la primera càmera, però des de petit, aquelles càmeres analògiques en carret, de sempre m'ha agradat la fotografia, sempre, sempre. De petit ja m'agradava, sempre.
0: A casa coneixien aquesta afició teva? La potenciaven?
1: Sí, no venia dels meus pares, que no els agradava la fotografia, o, bueno, com tothom, poca cosa. Però a mi sí, des del primer moment em va agradar i em va captivar.
0: Clar, no et recordaràs quina va ser la primera foto que vas fer?
1: No, per això m'agradaria saber quina càmera vas tenir la primera, tampoc ho recordo.
0: Tampoc te recordes? No. Clar, passar el temps i passar molt ràpid. I és veritat que al final quan tens un hobby doncs intentes millorar, no? Tots aquests elements que formen part del hobby, i clar, càmeres has tingut un món, no?
1: Sí, unes quantes, sí.
0: Molt bé,
1: sí.
0: Què és el que més t'agrada fotografiar?
1: Aquesta és la gran pregunta. Agradar-me, m'agrada més paisatges, m'agrada més això, però per condició i per totes aquestes tasques que faig de voluntariat o amb entitats, al final la meva especialitat és la fotografia d'acció, en moviment. Clar, a Diables em vaig tirar 8 o 10 anys a Diables, i clar, allà la fotografia és de nit, en moviment i amb una llum a un metre de la persona que hi ha. És molt complicat aquest tipus de fotografia.
0: És molt complicat, sí.
1: Després a la Remensada, per sort és de dia, però també és molta gent en un sol escenari.
0: I amb molt moviment.
1: Sí, el complicat és enfocar la persona que vols. I vas aprenent, però a base de prova-error, no hi ha més. A Llegants vaig estar, no a Llegants de Montornès, vaig estar a Llegants de Parets, perquè el meu fill estava a la colla, com era menor d'edat, vaig haver d'estar allà, i jo Llegants no porto, però la càmera sí, i vaig fer també fotografiat un altre cop el mateix. Gent en moviment, una alçada de 4 metres i pico d'un llegant, ala, fes allà fotos.
0: Té a veure llavors el portar la càmera amb tot aquest voluntariat que fas a la teva vida? És voluntariat i de pas em porto la càmera, o em porto la càmera i faig voluntariat? Com t'ho organitzes, Josep?
1: La càmera la porto sempre. A veure, abans de venir a Montornès, que vivíem a Barcelona, els meus fills anaven a una escola a Barcelona, i jo vaig estar a l'AMPA tota la seva etapa, 12 o 13 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: I allà ja feia les sortides de final de curs, les sortides de l'AMPA, les sortides del que sigui. Jo ja anava amb la càmera, unes càmeres de vídeo grandioses, una càmera de fotos molt diferents a les d'ara, i feia un recull, i a finals de curs gravàvem un DVD, que no existien els pendres, gravàvem un DVD i a cada família li donava el seu DVD. Recull de final de curs P4, P5, primer. Això ja ho feia, per això dic que lo de la fotografia...
0: Ve de lluny. Mm-hmm. Molt bé. Doncs aquesta exposició a la que t'has presentat aquest any, el motiu quin ha estat? T'han convidat a presentar les teves fotos? Ha estat iniciativa teva? Com ho ha sorgit?
1: Vols dir que ara... qui m'ha enredat, vols dir?
0: Sí, clar, bàsicament. I ara ja formes part d'aquest grup de fotògrafs, sí, i fotògrafes, sí, de Montornès, sí, sí. No? Vol dir que ara ja estàs a la roda.
1: Ja està, sí. Va ser arrel d'una entrevista aquí amb l'Estanis, que ell també participa, i ho va comentar en l'entrevista que feia, va comentar aquest any fem això, bueno, fa un munt d'anys, per què no em presentes? I li vaig dir que no, evidentment, i 5 minuts li vaig dir que no i després que sí, clar.
0: Clar, perquè al final...
1: Al final era una assignatura pendent, eh? Jo no he fet mai cap exposició de fotografies, tinc fotografies per avorrir, més comptades a milers, no? A Diables vaig fer 22.000 fotografies amb els 8 anys, 22.000.
0: Però les tens en paper?
1: No, res, en disc durs. Jo treballo amb una col·lecció de disc durs de 5 terabytes, tinc 5, o sigui, 25 terabytes, 25.000 gigabytes, i treballo amb això. Si no, seria impossible, eh? Molt ordenadet, molt arxivadet, còpia de la còpia, perquè si no... Si
0: còpia passa... de la còpia?
1: No, clar, un disc dur pot petar en qualsevol moment. I...
0: Clar, i quants disc durs tens?
1: 5, de 5 terabytes, 25... Ai, perdona, 25 terabytes, 25.000 digues. Sí, sí.
0: Ai, m'estàs fent
1: recordar. Però quasi cada any, no dos anys, compro un de nou, eh?
0: Veus? Jo m'estàs fent recordar que com s'espatlli el meu disc dur, allà està tota la meva vida.
1: I he vist uns quants casos d'aquests, eh? I és horrorós, eh? Que moltes vegades no es pot recuperar la informació i compra't un altre. El meu consell és comprar un altre. Doncs... Jo sempre tinc tot duplicat, eh?
0: Tot duplicat?
1: Sí, sí, associacions. Tinc dos discs durs, família, dos discs durs... Vaig duplicant.
0: Mira, veus? Sempre s'aprenen coses noves.
1: Però això vol dir que alguna vegada m'ha passat que se m'ha trencat un disc dur.
0: Clar,
1: sempre
0: hi ha
1: la primera vegada.
0: Clar.
1: I... És que és horrorós, és horrorós. Hi ha milers de fotografies que no només són teves, sinó...
0: Clar, de tot, perquè tu fotografies absolutament tot. Jo he baixat a veure... Sóc una privilegiada, he agafat la clau, i com que avui venia a visitar-nos el Josep Flores, jo he baixat a veure... és dels pocs que ja ha muntat la seva exposició, ell i la Mireia, la nostra companya, i, ostres... fotos molt maques. I a mi m'agradaria, abans d'entrar en aquestes fotos, per què has triat la remansada? Tens espírit, com has titulat?
1: Sí,
0: aquesta
1: part? L'he titulat Esperit Remensa, doncs perquè jo no puc fer una exposició de la remensada en si, no pertany a l'associació, no? Ells sí que poden fer-la. A part havia de fer un recull dins de les milers, perquè hi ha milers, de fotos de tots els anys que hem fet. Volia agafar aquest tipus de fotos de sentiment. Remensada hi ha tot, hi ha alegria, hi ha ball, però també hi ha tristesa, hi ha drama, hi ha de tot. No? Volia buscar aquestes fotos amb més força, que és el que més costa, triar fotos. No,
0: clar,
1: sobretot quan
0: tens
1: moltes,
0: quantes fotos tens de la remensada?
1: Aquest any he fet 768 de 2.000 disparades. Han sortit 310 l'any passat, no sé, 1.000, no sé. La veritat és que sempre feia també vídeo jo, més que fotos, però va haver-hi un any que ja feia la vídeo i la càmera, ja, vinga, aquí.
0: Tot a la vegada. Amb ajudant o sense ajudant?
1: Bueno, a vegades la meva dona m'ajuda a agafar el trípode d'un escenari amb un altre, perquè és que si no és impossible això.
0: Clar.
1: A vegades és molt complex, tant de filmar com de fotografiar. No pots posar-te al mig perquè hi ha el públic, has de posar-te un lateral o un altre per no passar per davant, passar la volta... I bueno, més o menys me la sé, no de memòria, però me la sé bastant, i saps quan hi ha un tipus d'acte i giro a l'altre costat, però tot i així és molt complex. Hi ha molta gent a l'escenari, entre 10 i 20 persones sempre estan allà movent-se, tu vols una cosa determinada, la càmera enfoca el que li dona la gana, has de tenir un enfoque directe a la cara de la persona, és complicat, tot això, no pots tirar en manual perquè és impossible, un semiautomàtic, és complicat, és complicat.
0: Després, clar, de 1.700 hi ha un munt de fotos que es queden allà...
1: És l'eterno problema que ningú veu, l'edició, o sigui, de fotos...
0: Clar, això és brutal, no? Això al teu temps lliure, clar.
1: Sí, jo normalment sóc dels disciplinats que ho faig al dia, o sigui, la remensada...
0: Això és molt important, eh? Com no ho facis al dia...
1: Avui dia la immediatesa és brutal, però jo ja ho feia abans, en Diables, i fèiem un correfoc de nit, i jo tornava a casa, tothom anava por allà, jo anava a casa, editava les fotos, i a mitja... 4 de la matinada ja tenien el link amb els...
0: Home, això és molt sacrificat, perquè a més tu no fas voluntàriament, vull dir, no cobres.
1: Sí, però, a veure, les fotos es fan per què? Perquè hi ha un espectacle, si no puc portar la càmera a molts llocs, però si no hi ha res a fotografiar, no... Però Diables, per exemple, no fan el seu espectacle i és la seva feina. Hi ha una prèvia d'això, fan el seu espectacle i acaben. Jo començo a fer fotografies en aquell moment... i la meva feina acaba després. Però és que si no envies les fotografies en el moment, bueno, ara és possible, però abans
0: sí,
1: no,
0: però...
1: si no les envies ràpid, la gent fa una setmana, no, amb els mòbils, que és la gran competència.
0: Clar, que a dia d'avui tothom és fotògraf, no?
1: Bueno, fotògraf en el fons és una persona que fa fotografies. Mm-hmm. Fotògraf professional, pues, és una altra...
0: És una altra història.
1: I avui dia el 90% de les fotografies acaben a Instagram o xarxes, amb la qual la qualitat tu no la veus, amb un quadradet de 5 centímetres totes són boníssimes. Mm-hmm. Ara agafes l'ordinador, amplies aquella foto i sembla un...
0: Sí, és veritat.
1: Tots són píxels allà i surt molt pixelada. A mi m'agrada la fotografia bona, que s'està perdent. Jo crec que s'està perdent, no? Però no sé, ara lluito en la immediatesa. Ara les càmeres d'ara ja tenen connexió a wifi i bluetooth, que connectes amb el mòbil, o sigui, tal com fas la foto ja va al mòbil, i si tens una altra persona que editi, doncs al moment es fa. Això amb el món professional ja es fa, eh?
0: Clar, suposo que la gent que es dedica, no?
1: Al Mundial de Futbol, si veus aquesta gent amb aquestes càmeres tan grans, avall tenen allà una mena d'antena, tot el que disparen ja els hi va, doncs, al servei de redacció, i allà editen i al moment ja estan. Però perquè és que la immediatesa s'està guanyant terreny.
0: Clar, clar, ho volem tot per ahir.
1: Sí.
0: Josep, a mi m'agradaria saber per què has triat la remansada, perquè en tots els 5.000 temes que tens a casa teva, per què la remansada?
1: La veritat és que era perquè era el més recent que havia fet aquest any, que era, va ser el maig. I
0: però ho tenies clar, des del moment en què
1: no,
0: te'n van liar,
1: no,
0: vas
1: no,
0: dir no.
1: No, no, vaig mirar a casa, els discos, ho tinc per associacions, i vaig començar a mirar. Mira, la remensada l'acabo de fer fa poc, ho tinc més fresc, i tenia una foto que no diré, que si vindrà la gent a l'esperança, tenia una foto clau que em va donar el tema. Una foto clau amb molta força, i a partir d'aquí vaig tirar del fil. Recordo també que aquesta exposició la compartim la Elisenda i jo.
0: Explica'm això.
1: L'Elisenda, no sé què coneixeu d'ella i de la seva família, o... La mare, bueno, els pares de l'Elisenda van tenir una botiga de fotografia abans del Jiménez, no sé si ho sabíeu, no?
0: Sí?
1: Sí. És més, quan van tancar la botiga, el Jiménez li va comprar tot el material i va muntar la botiga on estava la papereria Enric.
0: Uh-huh.
1: O sigui que ja l'Elisenda ja ve també ja d'una saga familiar de fotografia quan venim de botiga, que en principi la va muntar el seu pare amb uns amics, però pues, com no podia ser, era la mare la que es dedicava, i bueno, ella tenia 10-12 anys i ja rondava per allà. Quan m'ofereixen a mi, no li vaig dir a ella directament, a la primera, però a la segona sí. Per què? La fotografia és una cosa i l'exposició és una altra. L'exposició no és agafar 10 fotos, les penjo d'un cordí i
0: no.
1: Han de tenir un sentit.
0: Va més, o... més una mica més enllà.
1: Sí, i triar fotos i això. I l'Eli i jo, que bueno, ja saps que fem un tàndem,
0: sí.
1: Som un pack indivisible, compartim molts espais. I li vaig comentar i ràpidament em va dir que sí, perquè ella té... Jo potser tinc més l'ull fotogràfic, però ella té... Això de la decoració, de com situar les fotografies, ho té molt més que jo. I dic, pues ajuda'm, perquè si no... no.
0: Llavors, tu has fet les fotos...
1: Hi ha un parell d'ella, tampoc diré en quines. Hi ha un parell d'ella. Sí, perquè ella, mentre actua, evidentment no pot fer fotos, però abans hi ha una prèvia que fan assajos amb el mòbil, però veuràs que han sortit molt bé també les d'ella. Jo ho direm al final, al dia de l'exposició ho direm.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Pensava que ella s'havia dedicat a l'estètica i col·locació de la fotografia,
1: sí, no,
0: i a triar les fotos.
1: Sí, bueno, les hem triat entre els dos, però... ella m'ajuda més, perquè jo trio aquesta, vols dir que no.
0: Sí, sí, està clar, quan et diuen això...
1: No, a veure, tenim molt bona sintonia, l'Elisenda, els coneixem de fa temps i tenim molt bona sintonia, no hi ha, home, debat sempre hi ha, no? Però no gaire, tenim molt parcel·lat el que fem cadascú, i així no tenim...
0: Esteu contents amb el resultat d'aquesta exposició. Quantes fotografies veurem, Josep?
1: Hi ha 14, si no recordo malament.
0: Déu-n'hi-do, sí,
1: Va fer 10 i he posat 14.
0: I amb un tamany que es veu bé,
1: 40-30, és que el que diem és la meva primera exposició, i jo he vingut a d'altres exposicions, i quan vaig una foto de 10x15, que a lo millor és molt millor que la meva, però el tamany... has perdut la partida aquí, no? Exposicions de fotos he vist moltes, perquè m'agrada molt la fotografia i m'agrada veure fotògrafs professionals, no? Els tamanys de les fotos són de dinar 3 cap amunt, no? I diu, bueno, arribo fins a dinar 3, doncs dinar 3, 40x30 he fet.
0: Molt
1: bé. Darrere porta el paper ploma aquest també, que li dona una mica de cos, i a més ho hem posat en un plafon que encara li dona més.
0: Jo, encara que estan muntant l'exposició, aquests fotògrafs, perquè tot i que és una exposició col·lectiva, no penseu que venen muntadors a muntar-ho tot, s'ho munten ells mateixos, són com Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como.
1: Correcte.
0: Vull dir que encara l'exposició s'inaugura demà i encara hi ha gent, molta, que ha de muntar. Llavors, entre avui i demà, al matí, suposo que afinaran una mica i veurem. Tu saps, els teus companys, quines temàtiques ens mostraran?
1: No, ni idea. Ni idea.
0: És sorpresa.
1: Bueno, si baixo a baix, potser veig el que s'ha exposat, igual que han vist la meva, però no, no tinc un interès de veure-ho prèviament. No,
0: no, però i si hi ha dues o tres persones que
1: fan
0: la remensada?
1: Mira, gaudirem molt més de la remensada.
0: No hi ha tampoc ningú problema amb això.
1: La fotografia és única, encara que semblant és única. Sí, sí.
0: No sé si coneixes els teus companys, l'Ariana Albarrán, el José Luis Cano, el Francisco Caradona, el Josep Flores, que ets tu, la Elisenda Bru, que també la coneixes, a la Mireia també la coneixes, a l'Alicia Garrido, la Miriam González, la Naroa Gordo, la Silvia Jordán, el Sergio López, la Miriam Rubio, el Stanis, que també el coneixes, i el Sergi Vélez. Vull dir que hi ha gent...
1: Conec a la Miriam Rubio, a l'Stanis i José Luis i la
0: Mireia.
1: Sí, la resta, igual els hem vist alguna vegada, però pel nom no.
0: Segurament que us trobareu i us coneixereu tots, sí, perquè al final a un poble es coneix tothom, no, Josep?
1: Però també es tracta d'això, d'aquesta vida social, en aquest cas derivada de la fotografia, però a mi m'agrada molt això.
0: Doncs a mi m'agradaria ja per acabar convidar una mica la gent, no? Perquè al final sou gent de Montornès, teniu les vostres inquietuds, el Josep és veritat que està ficat a tot arreu, explica'ns una mica, fas voluntariat aquí i allà?
1: Sí, bueno, el darrer voluntariat està al Tour de França.
0: Què has fet?
1: De voluntari. A més, aquest voluntariat és una mica exigent perquè t'havies d'inscriure en una instància a la Generalitat en certificat digital i no agafaven a tothom. M'havien agafat a Granollers, a Barcelona no, però després al final em van agafar. Em va preguntar, mira, una anècdota. Vam estar a la porta de seguretat a l'Arc del Triomf a Barcelona donant un cop de mà i informant a la gent. Hi havia les persones de seguretat per revisar motxilles. Les persones de seguretat no hi entenien que no cobréssim. Però com que no es paguen? És un voluntariat, ja, però això se paga.
0: No, el voluntariat no es paga.
1: Et donen un equipament perquè vagis identificat, però...
0: I ja està, no? Això és com les Olimpiades i tot això, no?
1: Sí.
0: La gent que ha fet voluntariat.
1: I nosaltres quan vam crear l'associació amb l'Eli, la de l'Associació Cultural Palau del Mandla, ja era una mica això, de voluntariat cultural, esportiu, que també col·laboro en atletisme.
0: Atletisme.
1: I amb tot el que em demana. Però és voluntariat, és fer alguna cosa, m'és igual posar tanques, que m'és igual que fer fotos, que és igual el que toqui.
0: Estàs disposat, no?
1: Sí, vestuari, he estat molts anys, és que m'és igual, no... M'és indiferent, és ajudar la gent. El Tour de França que hem fet, informador, sobretot, i dilluns, que vaig agafar festa...
0: Ei, va agafar festa a la feina.
1: He demanat un dia de festa de les meves vacances per fer un voluntariat, que això s'entén encara menys, no?
0: Clar, costa més, sí.
1: I ens ha tocat, bueno, es va tocar un bypass, que era dir un posto de pas de gent o vehicles, amb Mossos i policia local, i ens toca dir, pues, ara no, ara sí, espera't que ara passa...
0: Però veig que tu passes bé, no?
1: Sí. Home, convocats a les 6 del dematí de dilluns, a les 12 sortia la cursa.
0: Això és molt sacrificat,
1: sí, per briefing que et fan, sí.
0: Vas amb tota la teva família o vas sol?
1: No, vaig sol. Tenim un grupet d'aquí de Montornès, també aprofitaré per saludar la Carme Flores, que no som família, però som amics, no pel cognom, la gent ens confon. Som amics i ens enredem, com diu la seva filla, ens retroalimentem. I es veu que se'ns ha quedat petit Montornès i ara estem a Granollers i Barcelona.
0: Doncs res, mireu, si ens esteu escoltant i no coneixeu el Josep Flores, poseu-vos manos a l'obra perquè ja veieu, està ficat a tots els saraos. Si us agraden els saraos, potser està molt bé conèixer aquest personatge, aquesta persona que resideix al nostre poble. i que fa coses com aquesta. Ara estem parlant d'aquesta exposició de fotografies, però podíem parlar amb ell de moltes coses, perquè ja veieu, és una capsa de sorpreses. No tenim temps per més, Josep, ha estat un plaer, espero que no sigui la darrera vegada que vinguis a la ràdio aquí a les mañanes i que ens expliquis doncs les teves aventures.
1: Coses, molt bé, ja li donarem permís a la Begoña i
0: segur,
1: li vindrem més sovint.
0: Segur que està encantada.
1: Molt bé.
0: Josep, un plaer, gràcies.
1: Igualment, gràcies.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
4: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
3: Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.
5: 33, un tercio.
6: ¿Es un programa musical?
5: No.
6: ¿Es un programa de libros?
5: Pues no.
6: ¿Es un programa de cine, de series?
5: Pues tampoco.
6: ¿Entonces qué es?
5: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
6: ¿Y bien?
5: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
7: ¿Una cigarreta? ¿O un bosc cremant? ¿Una barbacoa? ¿O las brases de milers d'hectàrees? Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi que dilluns es va declarar a Sant Benet, al Vallès Occidental, no generi nous conats que puguin afectar la urbanització del Farell i del nucli de Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, on es manté el confinament d'unes 300 persones. El foc segueix sense estar estabilitzat i ja ha cremat unes 200 hectàrees. També hi ha 240 efectius que segueixen treballant a la zona amb mitjans aeris que s'han reincorporat amb la sortida del sol. El cos no veu tenir estabilitzat l'incendi com a mínim fins la tarda. Escoltem l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
2: Al migdia, que sabem que se'ns tornarà a complicar perquè bufarà marinada, farà molta calor i sabem que tornarem a tenir moments i situacions difícils.
1: I aquest matí el Parlament ha agraït la feina dels bombers, ADFs i també pagesos que treballen per apagar els incendis de Catalunya. El president de la Carme, de la Cambra, Josep Rull, ha obert la sessió amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
3: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
1: El president Salvador Illa ha assegurat que el govern no va cometre cap negligència amb l'empresa subcontractada, Les Gavarres, de la qual un treballador va utilitzar una radial que va produir l'incendi. I tot plegat amb el pla Alfa activat al nivell més alt, amb més de 200 municipis, i amb l'onada de calor que arriba aquest dimecres al seu punt màxim, amb temperatures que poden enfilar-se fins als 43 o 44 graus a ponent les Terres de l'Ebre i la Conca de Tremp. La calor també serà intensa a la nit, amb mínimes tropicals i fins i tot roents al litoral. L'onada de calor es pot allargar almenys 10 dies. De fet, gairebé 100 persones ja han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. Són 97 defuncions en 7 dies, una xifra que ja supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria d'anys des de 2015. Al juny ja se n'havien registrat 126. I una nena de 6 anys ha mort ofegada a la piscina del complex esportiu Barri de Secà de Balaguer. Els serveis d'emergència van rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre i, tot i l'actuació dels socorristes i del SEM, no es va poder salvar la vida de la menor. Protecció Civil indica que és la quarta víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.2.

0: en Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Doncs anem amb la gent del Mugent, els nens i nenes de l'escola Mugent. Atenció, perquè avui escoltarem els acudits de quart B. Ara li toca el torn al Jesús i a l'Àlex Marín. Endavant.
3: Ràdio Escola Mugent,
4: el que més escolta la gent.
5: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
6: No us perdeu els d'avui, som-hi!
7: Hola, sóc Àlex i us diré un acudit, que és una gamba llançant pedres. Una gamberra.
8: Hola, sóc el Jesús i us diré un acudit. Joan, t'has après avui al col·le? No gaire, mama, perquè he de tornar demà.
9: Us han agradat?
10: Esperem que sí!
11: Moltes gràcies per seguir
12: a la gent Mugent.
13: Adeu!
2: Adeu i fins demà! Us trobarem a faltar, però ens encanten els vostres acudits.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
4: Vale.
3: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
5: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
7: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
8: A la butxaca.
9: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

Continuamos y lo hacemos con Danza Invisible y con esta canción Catalina. No os marchéis, de seguida ens anirem a les onades de calor i la deshidratació amb les nostres mascotes. Serà la Núria Galí qui ens donarà consells. I acabarem avui amb la Yasone Sánchez i aquesta repetició de patrons a les parelles. Voleu saber més? Doncs quedeu-vos amb nosaltres als 91.2 de la FM, a la ràdio.montornès.cat, a l'app i a la TDT. Fins ara!

0: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
0: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.
2: Tenir-te aquí al davant, tots els dies que vindran.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Doncs avui hem convidat a la Núria Galí, propietària de la clínica veterinària Petits i Peluts, i volem parlar amb ella sobre els cops de calor, la deshidratació durant els mesos de calor o com pateixen les nostres mascotes aquests cops de calor. Si per nosaltres ja és complicat, és difícil, per ells també. Núria, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal?
1: Molt bé, també passant calor.
0: Sí, no? Però les mascotes, els gats, els gossos, també la pateixen, vull dir...
1: La pateixen i molt, el que passa que ells no en són conscients. Llavors n'hem de ser conscients més nosaltres, a veure, no en són conscients. Sí que en són, tenen calor, busquen l'ombra, busquen llocs frescos, els veus que estan més apurats, però si estan jugant i tenen ganes de jugar i els hi tires la pilota 10 vegades,

0: Vegades, 10 vegades que aniran per la pilota. Si estan corrent amb altres gossos perquè estan jugant, seguiran jugant. O els parem nosaltres, o en aquests moments d'hiperexcitació també els poden anar molt malament. Per tant,
1: també poden col·lapsar? Vull dir, sí. Una mascota amb aquestes temperatures tan elevades que ja no saps on ficar-te, que nosaltres tenim patim aquests cops de calor i podem col·lapsar els animals també.
0: De fet, és molt perillós perquè ells no se n'adonen. Fins que no estan col·lapsats no se n'adonen. Llavors el col·lapse aquest es diu cop de calor.
1: Cop de calor.
0: Els símptomes que normalment tenen és que la temperatura corporal d'un gos, pateixen més els gossos que els gats. Els gats, com que estan més dins de casa, els cops de calor són menys habituals. Parlo més de gos perquè surten més al carrer, juguen, van amb la pilota, corren amb altres gossos, llavors són més propensos a tenir cops de calor. De fet, ja n'hem tingut algun aquest any a la clínica. De promig, o sigui, de símptomes, què els hi passa? La temperatura corporal en un cop de calor puja més de 40 graus.
1: Uau.
0: Normalment ells estan a 38 i algo, quan pugen a 40 graus ja és preocupant. Què veieu vosaltres físicament? Veieu que estan agotats, que tenen fatiga, que respiren molt agitadament, que saliven, bevegen molt. La llengua se'ls hi posa morada perquè deixen de tenir oxigen a la sang, perquè clar, es queden sense oxigen, no? I oxigenació. I en els casos més extrems poden arribar a vomitar o a tenir descomposició. Què passa en aquells moments en el seu cos? Que el cos col·lapsa. Quan col·lapsa un cos vol dir que els òrgans deixen de funcionar. Si teniu un gos que creieu que està en una temperatura superior a 40 graus, que creieu que té tots aquests símptomes, corrent al veterinari. Si no podeu córrer al veterinari, primer que heu de fer és refrescar-lo.
1: Com?
0: Refrescar sobretot a la zona abdominal.
1: Per fora, per fora.
0: Sí. Ingles, aixelles, darrere les orelles, al cap.
1: Mantenir... Una mica el que hem de fer també si ens passa a nosaltres.
0: Posar-vos a l'ombra, refrescar-vos físicament. Potser volen veure, si volen veure, que no sigui excessiu, perquè llavors ho poden vomitar.
1: Ni o sigui, fred.
0: Ho aneu controlant.
1: Fred, pot ser o no?
0: Pot ser, però no gelat. I anar-lo mullant fins que pugueu arribar al veterinari. Si us agafa en una hora, que a vegades a nosaltres ens ha pensat, nosaltres tanquem a les 9, si us agafa a les 8 i mitja i hi ha un cop de calor, hospital directe. No us ho penseu. No és perquè jo no vulgui tenir feina, sinó perquè no podrem estar tot el temps que es necessita. I depèn del grau, potser inclús us derivem a un hospital perquè pugui estar controlat, justament pel que dèiem abans del col·lapse del cos. La temperatura, a l'hora de baixar-li la temperatura, ha de ser gradual. S'ha d'anar controlant aquesta baixada de temperatura. No pot ser que estigui a 41 graus i cada cop baixi a 38. Llavors ja és preocupant, és que algú està anant malament també. Per tant, intenteu refrescar-lo i a la mínima cotxe cap al veterinari. Què heu de fer per evitar tot això? Una, que sapigueu, els gossos toleren diferent, de forma individualitzada la calor. Hi ha els gossos més petits poden tolerar més la calor que un gos gran, per exemple. Ara, a partir de 30 graus, en general estic parlant,
1: En general, a partir d'aquesta temperatura, 30 graus.
0: I en general estic parlant, o sigui, jo us diria, a partir de 20 graus ja no feu masses carreres amb el gos.
1: Activitats.
0: A partir de 30, passejos a primera hora del matí, passejos a última hora de la nit. Perquè tingueu una idea, la gent que competeix en canicross, el canicross és quan te'n vas a córrer amb el gos, tenen prohibit fer canicross a més de 16 graus. Per tant, a partir de 20 graus, intenteu evitar anar a córrer ja amb el gos. Córrer, bicicleta, o sigui, fer esport amb el gos, a partir de 20 graus, jo us recomanaria que no ho féssiu. Quan més edat siguin, quan més sèniors siguin, o més petitons de 6 mesos, la calor també els afecta molt. Tota aquella gent que arriba a l'estiu i adopta un cadell o compra un cadell, eviteu els cops de calor, eviteu els moments punts de calor. I els que tingueu un animal sènior, doncs també, perquè és quan més pateixen, perquè a més tenen ja patologies. Un animal que ja és vellet pot tindre problemes cardíacs, pot tindre obesitat, problemes pulmonars, i tot això la calor no ajuda gens. Una altra tipologia de gos que pateix molt la calor són els braquicèfals. Els braquicèfals són aquells gossos com el bulldog, els carlins o els gats perses. Són animals que tenen el morro molt xato. Llavors, com que els costa més respirar, en el moment que entren en moments més pics de calor, la respiració els costa més. Per tant, amb tots aquests tipologies d'animals, sèniors, petitons, animals amb problemes, el que és recomanable és evitar les hores de sol puntes, sortir a passejar-los molt d'hora pel matí i molt tard per la nit, evitar l'asfalt.
1: Si estem això també, no?
0: Si estem clar. A 30 graus, potser l'asfalt està a 55-60. Llavors, vulguis o no, ells amb les potetes ho noten. Portar sempre aigua quan aneu a passejar, encara que sigui un passeig curt, és igual, porteu aigua. Tant per beure, com jo a vegades també m'emportava un xuf-xuf, un espray. I l'anava mullant.
1: Molt bé.
0: Una altra mania que tenim, anar a la peluqueria i rapar el gos.
1: A l'estiu.
0: A l'estiu, perquè fa més calor i teniu la sensació que rapant ajudeu a que passin menys calor. No totes les races es recomana que es rapin. El pèl també els protegeix de la calor, els fa una capa dèrmica i els hi protegeix de que el sol no arribi tan directe. Deixeu-vos recomanar per les peluqueres. Elles, segons la raça, ja saben què poden fer i què es recomana. Us posaré un cas extrem que tots ja sabem, no? Un husky mai es pot rapar.
1: Mm-hmm.
0: Reduir l'activitat i l'exercici, que això ja ho hem parlat també abans.
1: Sí, evitar les hores de màxima calor.
0: Evitar les hores de calor, evitar jugar amb pilotes, no? Que hi ha molts gossos, sobretot border collies, que els hi tiren la pilota, corren, tornen. Això a l'estiu jo ho intentaria evitar.
1: Uh-huh.
0: I aigua sempre disponible.
1: Aigua sempre.
0: Uh-huh. I a casa. Perquè a casa també és quan ens passarem més hores. Jo ara, per exemple, no estic traient el gos tant com ho faig
1: clar,
0: a primavera.
1: I què fa el gos tot el dia a casa?
0: Els hi pots fer jocs a casa d'olfateig, pots comprar-li joguines i jugar amb ell directament, amagar-te, que et trobi. Hi ha molts jocs que es poden fer a casa. Ambientació, comprar concs i que vagin llepant el conc amb un gelat dins.
1: A l'aire condicionat és bo per ells?
0: Sí, i necessari moltes vegades.
1: Val.
0: Llavors, hi ha també esterilles refrescants. Hi ha gossos que els agraden, hi ha gossos que no els agraden, o gats també que els agraden, no, perquè l'esterilla refrescant és com de plàstic, llavors amb les ungletes hi ha animals que no els agraden. Però si la toleren, també és una bona idea perquè dormin fresquets. Podeu comprar gelats o fer-los a casa.
1: Millor encara.
0: Per exemple, hi ha iogurts per gossos. Agafes el iogurt per gos i fas glaçons amb el iogurt per gos i dones un glaçó o dos al dia. Els concs, omplir-los, normalment a l'hivern els omplim amb paté o amb pinso, els podem omplir amb algú que els agradi, amb paté mateix, i el congelem, o amb iogurt i el congelem, i donar-los congelat. I així van jugant i es van refrescant mica en mica. Si a casa tot i així tenen calor, els hi podeu mullar la panxona, les potetes i les aixelles. Donar de menjar. Eviteu donar de menjar a les hores puntes o eviteu de donar de menjar quan fa molta calor.
1: Ah, sí?
0: El gos està més sufocat i si podeu donar de menjar a primera hora del matí, última de la nit, o jo al migdia també dono menjar, però poso l'aire condicionat i quan ja està fresc llavors li dono.
1: Molt bé.
0: No deixis mai el gos en el cotxe o el gat, això ho diuen moltes vegades i cada any passa, no, per 5 minuts no passa nada, no passa res per 5 minuts, però sí que pot passar la seva vida. Llavors eviteu-ho. Si teniu un petit jardí, una terrasseta, podeu muntar una piscina. Jo no tinc gaire espai, vaig comprar un test una mica alt i vaig posar aigua. Que teniu opcions. També hi ha moltes cases amb gespa artificial. És molt còmode, jo mateixa en tinc. Vigileu, perquè la gespa artificial és plàstic i es crema molt fàcil. Llavors, per les seves potetes, o si s'estiren, els entra la calor de cop. Llavors, bueno, doncs, el resum és aquest, que la calor la passem molt malament nosaltres, però ells la poden passar pitjor si no els ajudem a gestionar-ho de forma correcta.
1: Sobretot si veiem la mascota amb un cop de calor, amb aquests símptomes que ens ha explicat la Núria, que costa respirar,
0: que estan a més de 40 graus, que bevegen molt, que es cauen a terra perquè directament el seu cos ja no aguanta, no està amb oxigen.
1: Això ràpidament cap al veterinari o a l'hospital.
0: Exacte, veterinari o hospital. Si és molt greu, inclús moltes vegades derivem a l'hospital.
1: Us esteu trobant casos com d'aquesta índole?
0: Cada any. Inclús algun any ens ha arribat algun animal que ja no ha arribat en condicions a la clínica. Llavors, és que a més ells no són conscients, és el que deia al principi, és que ells estan jugant i volen jugar, o estan prenent el sol, una simple tonteria com està prenent el sol, es maregen, es queden mig dormits i va tocant el sol, quan es desperten o el veieu vosaltres ja té un cop de calor. Si estan prenent el sol, a mi perro li gusta tomar el sol, sí, però és que no se n'enteren, llavors intenteu evitar que prenguin el sol.
1: Sobretot ara, és que el sol crema, no?
0: Exacte, vull dir, i ells no se n'adonen i es queden marejats. Llavors, no en som conscients, pensem que estan molt a gust i el que estan és marejats.
1: Clar.
0: Traiem-los del sol.
1: Doncs ja sabeu, seguiu al peu de la lletra en qualsevol cas. Si teniu qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb la clínica, amb la Núria Galí, Petits i Peluts, i allà us informaran i us faran aquestes recomanacions o aclariran qualsevol dubte. No sé si vols afegir alguna cosa més, Núria.
0: En els passejos aprofiteu rius, llacs, basses, totes les zones d'aigua, que ells s'ho passen molt bé, són fresquetes i vosaltres patireu menys. Bueno, ells també en el fons.
1: Clar. Doncs Núria, gràcies i merci bon estiu. Tornem a parlar al setembre.
0: Gràcies, adéu.
2: Les mañanes de Radio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Em sabríeu dir on acaba la grega Emporion i on comença l'Emporiae romana? La mostra permanent de la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya ens en dona algunes pistes a la seva exposició permanent. Més de 600 peces, una selecció de les més rellevants que s'han anat recuperant en excavacions, serveixen de testimoni de la història del jaciment grec i romà d'Empúries i ens ajuden a descobrir què queda d'aquella ciutat portuària mediterrània. Una història mil·lenària que es complementa amb un viatge en el temps, audiovisual i reconstruccions en tres dimensions. Empúries, Port de Cultures és el nom de l'exposició que us permetrà connectar amb el passat. Només a l'entrada ja hi trobareu una peça excepcional i emblemàtica del passat grec d'aquesta zona, l'estàtua hel·lenística de marbre d'Asclepi, el déu de la medicina. A partir d'aquí, gràcies a obres d'art, estris quotidians i fragments de jaciments arqueològics, en veureu l'evolució paisatgística, urbanística, institucional, social, cultural, política i religiosa. Si voleu descobrir la història d'un dels jaciments més rellevants a partir de troballes úniques, només cal que aneu fins a la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya i visiteu l'exposició permanent Empúries, Port de Cultures. En teniu tota la informació al web macempúries.cat.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gemcat.cat.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi de Sentmenat generi nous conats i arribi a afectar el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, on encara hi ha unes 300 persones confinades. El foc ha cremat unes 200 hectàrees i els bombers no preveuen poder-lo estabilitzar, com a mínim, fins aquesta tarda. Tot plegat amb el pla Alfa activat al nivell més alt, a més de 200 municipis, i amb l'onada de calor que arriba aquest dimecres al seu punt màxim, amb temperatures que poden enfilar-se fins als 43 o 44 graus a Ponent, les Terres de l'Ebre o la Conca de Tremp. Imma Soler, subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, n'ha parlat aquest matí a la xarxa.
2: Estem ara justament en el pic d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Avui farà molta calor arreu del territori, les zones de Ponent, el litoral, prelitoral, també fins i tot el Pirineu pujarà de temperatura, temperatures que no són les habituals en aquesta zona, temperatures molt per sobre de la mitjana i, per tant, arreu del territori hem de tenir molta cura amb aquestes temperatures avui.
1: La calor també serà intensa a la nit, amb mínimes tropicals i fins i tot roents al litoral. L'onada de calor es pot allargar almenys 10 dies. Gairebé 100 persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. Són 97 defuncions en 7 dies, una xifra que ja supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria d'anys des de 2015. Al juny ja se n'havien registrat 126. De fet, avui el Parlament Europeu ha defensat reforçar la prevenció per fer front a les onades de calor i als incendis forestals. En un debat a Estrasburg, els grups polítics i la Comissió Europea han coincidit que cal actuar al marge de les disputes ideològiques. La Comissió Europea de Gestió de Crisi ha advertit que Europa és el continent que s'escalfa més ràpid, mentre que l'eurodiputada d'Esquerra Republicana, Diana Riba, ha alertat que el negacionisme climàtic pot convertir Europa en un cendrer gegant. I Donald Trump ha ordenat tallar les relacions comercials amb el govern espanyol. El president dels Estats Units acusa Espanya de no complir amb les seves obligacions dins l'OTAN i l'ha qualificat de soci terrible. També ha assegurat que no vol fer cap negoci amb l'Estat. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desarticulat a Barcelona un grup violent juvenil vinculat a agressions amb armes blanques, robatoris violents i temptatives d'homicidi i tràfic de drogues. La investigació ha acabat al maig amb 18 detinguts, 6 dels quals menors. Segons la policia, el grup, conegut com els 300, actuava de manera organitzada i feia servir la violència extrema per controlar el territori. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
4: Dóna'm estiu.
5: Dóna'm calor.
4: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
5: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers concentren els esforços en estabilitzar l'incendi que crema des de dilluns a Sentmenat al Vallès Occidental i que ja ha afectat unes 200 hectàrees de terreny. El foc afronta hores clau ara mateix pel pic de temperatura i la marinada que bufa a la zona. Els prop de 400 efectius que hi treballen confien a estabilitzar-lo aquest vespre si no hi ha represes durant la tarda. El cap d'intervenció, Jordi Martín, explica els nuclis que encara estan en risc.
2: El primer dia tenim evacuat el nucli de Guanta, que correspon al municipi de Sentmenat, i després tenim dos territoris doncs, que estan confinats, un que seria doncs, Sant Sebastià, que és el que seria el cap flanc esquerre, i la banda alta del flanc dret, cap, doncs, també el barri del Farell, que correspon a Caldes.
0: En total es manté el confinament d'unes 300 persones, tot plegat mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis en risc extrem d'incendi. El temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat dels 33 graus de temperatura mínima i a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Baix del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42-43 graus a l'ombra en alguns racons del Segrià, també de la Ribera d'Ebre. Però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima. Per tant, una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma d'alguna tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dimecres 8 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Els veïns de les 8 finques de Barcelona, desallotjades per un esvoranc a les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim. Sònia Kerr.
4: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. Ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
5: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i que utilitzen armes de foc.
4: Bandes com la que va matar un jove al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que creixerà en els propers anys.
0: Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als 80 euros per la represa dels atacs nord-americans sobre l'Iran.
4: Aquesta matinada s'ha trencat un alto al foc que poc després ha confirmat Donald Trump des de la cimera de l'OTAN de Turquia. Trump qualifica de mentider el règim iranià.
0: El Tribunal Suprem rebutja portar a Europa la regularització de migrants al govern espanyol.
4: Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: En cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual, amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba.
4: La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
0: Als esports, Jordi Cervantes, el Barça ja coneix els rivals a la Champions League de futbol sala.
6: Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veuran amb el Club Semell, el Club Lucenech i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia.
0: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Prop de 400 efectius dels bombers continuen lluitant a hores d'ara contra l'incendi declarat dilluns a Sentmenat al Vallès Occidental i que afronta hores clau. Malgrat la marinada que bufa la zona i les altíssimes temperatures que s'hi registren, els bombers esperen poder estabilitzar-lo les properes hores, aquest vespre, si no hi ha represes al llarg de la tarda. De moment ha cremat 200 hectàrees de terreny. Última hora, des del centre de control, amb Ona Codinenca, Gemma Permanyer, bon dia.
7: Bon dia, doncs mira, ens hem allunyat una mica del centre del control, som a l'urbanització Boscos de Guanta, una de les urbanitzacions afectades per aquest incendi. De fet, les persones que viuen aquí ara mateix estan evacuades i es manté el confinament tant del Farell com del barri de Sant Sebastià. La resta de zones que estaven confinades, barris de Castellar del Vallès i de Sant Manat, doncs ja s'han pogut desconfinar. Com deia, els hi treballen 384 efectius, són 92 dotacions de bombers, terrestres, 9 aeris i 2 hidroavions del Ministeri que s'han unit fa molt poca estona a l'extinció d'aquest foc. Com deies, hores clau pel que fa a la temperatura i també a l'entrada del vent de marinada, i així ens ho explicava Jordi Martín, cap d'intervenció d'aquest incendi.
2: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà doncs, a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
7: Al llarg d'aquest matí també hi han estat treballant membres del GREC, del grup d'estructures col·lapsades de bombers, que han estat analitzant quin impacte ha tingut l'incendi amb dues construccions afectades en aquests boscos de Gualba.
0: Gràcies, Gemma Permanyer, des d'Ona Codinenca. I els alcaldes i alcaldesses de l'Anoia, afectats per l'incendi que ha cremat més de 500 hectàrees des de dilluns en aquesta comarca, s'han reunit aquest matí amb el conseller d'Empresa i de Treball, en Miquel Samper. Volem saber com ha anat aquesta trobada. Laia Cerarols, Canal Taronja, Anoia.
8: La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc. Si aquest procés no avança com és previst, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles línies d'ajut per facilitar la reactivació de l'activitat econòmica.
9: No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
8: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
0: El que ja està controlat és el foc de les Gavarres, que ha cremat unes 2.300 hectàrees de terreny, la major part de superfície forestal. Ara sorgeixen els interrogants sobre si l'incendi era evitable o no i què caldrà fer a partir d'ara per recuperar el massís.
4: En aquest sentit, el gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau, admet que toca fer una anàlisi per saber si hi havia punts a millorar, però defensa la feina feta en la gestió i prevenció de l'incendi. Són declaracions a la xarxa.
10: El massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia que va trobar el foc durant el seu recorregut amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
4: Avaluar el perill de possibles caigudes d'arbres sobre el vial i tornar a condicionar els camins que han fet servir els vehicles pesants aquests dies són les dues principals accions que es proposa al Consorci per tornar a la normalitat.
0: En relació amb aquest foc, el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que presumptament va originar l'incendi. Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica, tot plegat avui a la sessió de control al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa de les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats polítiques. El president Illa ha negat negligències.
12: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació. El govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques. Perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
13: El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, Ho sento, no comés cap negligència.
11: Jessica Albiach dels Comuns ha reclamat aturar l'ampliació de l'aeroport del Prat per reduir emissions i l'impacte en el canvi climàtic, però ella ho ha rebutjat.
14: Amb les dades econòmiques que li he donat, amb les temperatures que estem patint, jo li pregunto, encara pensen que és una bona idea ampliar l'aeroport del Prat?
13: Sí, perquè com vostè sap, o hauria de saber, i si no hi farem arribar la documentació, el compromís d'ampliació comporta també un compromís mediambiental.
11: La sessió ha començat amb un llarg aplaudiment en senyal d'agraïment als bombers.
0: I tot plegat mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
4: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. De fet, Port Bou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus. És la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Meteocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Imma Solen és la subdirectora.
15: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana. I de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos.
4: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
0: Les crides a la prudència es redoblen en el cas del bany. Des de l'inici de la temporada, 12 persones han mort ofegades a Catalunya a platges i piscines. La darrera és una nena de només 6 anys, ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. L'Ajuntament ha decretat avui jornada de dol. Balaguer Televisió, Gerard Díaz.
16: La Paeria de Balaguer ha decretat un dia de dol oficial per la mort ahir al vespre d'una menor a les piscines del barri del Secà. Arran d'aquests fets, des del consistori expliquen que les van

0: En aquest context, es considera que aquestes instal·lacions continuen prestant un servei essencial com a refugi climàtic per a la ciutadania. Anna Profitós és la paera d'Educació de Balaguer.
1: Volem donar des de la paeria el nostre condol a tota la família, a totes les persones que coneixien a la petita i sobretot també a tota la comunitat educativa de Balaguer, que també és una part afectada, i també donar el nostre agraïment a totes les persones que van col·laborar en les tasques d'assistència a la menor.
0: Avui a les 6 de la tarda es realitzarà un minut de silenci en respecte a la menor en les dues piscines municipals de la ciutat.
2: Notícies en xarxa.
3: Com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui a on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
5: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i per tant durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
4: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
6: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
4: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
3: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al bar de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. La tendència, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. Només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena d'aquestes bandes. La policia n'ha desmantellat una, que s'autoanomenava els 300. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
8: Els fluxos naturals, a lo millor, de migració dels països de centre a Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar el focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també de posar el focus a nivell global i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
7: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada els 300, operava Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
3: És un quart de 3. Prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada 3 menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Truñó és directora de l'Aliança Educació 360.
10: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya. Sí que ens alerta que els pressupostos que es van aprovar la setmana passada no hi ha la partida específica que demanava el Parlament fa un any pel lleure educatiu.
9: La reclamació té el suport d'associacions de famílies d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals, esportives i de salut. Calculen que garantir 2 setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
3: Encara en relació al lleure educatiu, els responsables de cases de colònies i albergs encaren una tardor sense reserves i desastrosa fruit del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. El sector alerta que moltes cases de colònies no podran subsistir. Ula TFM, Gerard Puigdemont.
11: Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya qualifiquen de desastrosa la situació

0: Això que encaren a partir del mes de setembre amb l'inici d'un nou curs escolar sense gairebé reserves als seus allotjaments a conseqüència del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. Asseguren que no s'esperaven que les dues bandes no arribessin a un acord satisfactori i concret. Werner Estellés, vicepresident de l'associació.
1: Segurament no, segur. Hem perdut una època de tardor en el qual la davallada ha sigut absoluta. Hem passat, per exemple, estem parlant de que de 15 grups d'estades escolars hem passat a dos grups ara mateix en les reserves. No serà el moment de reservar, ara ja ha passat. Nosaltres estem parlant amb el departament, fins i tot empreses s'ha posat en contacte per poder-nos facilitar línies d'ajut i possibles ERTOs.
0: Una situació que les cases de colònies de la Garrotxa patiran encara més, donat que els mesos de tardor solen ser dels més forts de l'any, amb l'augment de visites a la Fageda.
2: I encara en clau educativa, la intersindical denuncia els Mossos d'Esquadra per les infiltracions en una assemblea de docents.
3: Consideren que s'ha vulnerat els drets de reunió i protesta i reclamen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero. El sindicat vol que la justícia reconegui que l'actuació no va ser correcta i evitar noves infiltracions.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: En el capítol internacional, les borses europees tornen a marcar números vermells avui i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi anunciat la fi de l'alto el foc a l'Iran.
3: L'IBEX 35 cau més del 2% després dels atacs dels Estats Units a l'Iran aquesta matinada. Les paraules de Trump també han impactat en el preu del petroli i el barril de Brent, que puja un 4% i frega ja als $78.
2: Un anunci que Trump ha fet des de la cimera de l'OTAN a Turquia, des d'on també ha tornat a carregar contra Espanya per la inversió en defensa.
3: Trump ha dit que Espanya és una causa perduda, un soci terrible de l'aliança i ha ordenat aturar tot el comerç entre els dos països. El govern espanyol afirma haver rebut l'amenaça amb tranquil·litat i normalitat i apunta que els Estats Units surten més beneficiats que Espanya en les relacions comercials bilaterals.
2: En política catalana, la llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat a un primer filtre al Parlament. Ha aprovat que es tramiti per lectura única amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP.
3: Ara bé, com que Junts i el PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerirà fins a la tardor.
2: I us ho dèiem en titulars, el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
3: En un escrit enviat avui, el Tribunal descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
2: I és moment per a la cultura. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix tres exposicions. Una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
6: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
5: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb ECUS, vídeos de la donació de la Fundació Han Neefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
2: I aquest matí les adoberies de Vic han estat l'escenari de la presentació de la 17a temporada de música, arts i escena de l'Atlàntida. L'emplaçament no ha estat casual, ha servit per contextualitzar un dels plats forts de la programació, el musical Tots els colors del riu. El 9FM, Xènia Danés.
7: Aquesta primera part de la temporada inclourà 43 espectacles repartits en 55 funcions, una xifra poc habitual en equipaments d'aquestes característiques que respon a la voluntat d'ampliar les representacions dels espectacles amb més demanda. Ho explica Montse Catllà, directora general de la Fundació L'Atlàntida.
8: Demanda són tots els colors del riu, els pastorets de Vic, no cal dir-ho, que ja fem les tres funcions tradicionals, el Hamlet de l'Albert Pla i en Peyu, o la sarsuela de cançó d'amor i de guerra.
7: Alguns dels espectacles, de fet, ja han exhaurit les entrades. Paral·lelament, aquest any a Vic neix el Festival Canalla, una proposta centrada en el món del llibre i estretament vinculada a la tradició literària de la ciutat.
2: I el Col·legi de Periodistes de Catalunya ha acordat concedir el Premi Ofici de Periodista 2026 a Anna Bosch. Ho fa en reconeixement d'una trajectòria professional excepcional que ha esdevingut, apunten, un referent del periodisme català.
3: La Junta de Govern de l'ENS destaca que Bosch ha dedicat més de 4 dècades al periodisme, exercint-lo sempre amb rigor, independència, honestedat i una vocació inequívoca de servei públic.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. El Barça ja coneix els rivals a qui s'enfrontarà en la ronda principal de la Champions League de futbol sala, oi?
9: Sí, bon dia, Marta. Els blaugranes, que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys, se les veurà amb el Club Semei, el Club Luceneig i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. Aquest curs, la Champions ha patit alguns canvis i l'equip dirigit per Javi Rodríguez tindrà com a objectiu arribar a la final a 4, que es disputarà a principis de maig. I aquest migdia també s'han sortejat 2 competicions europees més. A la Champions League femenina, que hi tornarà a competir la penya, el Joventut ha quedat enquadrat en el grup H i se les veurà amb el Telecom Basketsbon, el Ney Penlik Herzlia i el Porto, segon curs consecutiu que hi competirà en conjunt verd i que verd i negre i que començarà la competició el 6 i 7 d'octubre. I també el bàsquet Manresa, doncs, sap els seus rivals de l'Eurocup, el grup D, amb el Mónaco, el Beşiktaş turc, el Ulm alemany, la Roma italiana, el Lietuvos de Lituània, el PAOK grec i el Botvegard de Bulgària. En futbol, avui s'ha presentat ja oficialment Kolinchi Harman, el defensa central que ha fitxat l'Espanyol per aquesta temporada. I a la primera divisió femenina, l'Espanyol també ha presentat o ha fet oficial aquest migdia el fitxatge de Carla Morera, que arriba amb ganes de vestir la blanquiblava.
10: Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol amb tantíssima història. Molt il·lusionada per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat. Bueno, la lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
9: I és que Carla Morera va jugar al Kobe japonès i arriba procedent del Racing Power de Portugal. A la divisió de plata masculina, el Sabadell ha fitxat Yanis Rahmani, procedent del Cartagena, equip en qui es va enfrontar el Sabadell aquest any. Adrià Arroyo, Ràdio Sabadell.
11: Allà ha estat durant l'última mitja temporada anotant un gol cada 86 minuts, un total de 6 en 17 partits. Va compartir vestidor amb el sabadellenc Marc Jurado, que a Ràdio Sabadell ha avalat així el fitxatge del francès.
12: Tiene un muy buen uno contra uno cuando juega de extremo, pero cuando juega tanto de 10 como de 9, pues es un jugador con muchísimo gol. Yanis también aporta muchísimo defensivamente, es un trabajador y un currante, y la verdad que és un fitxatge molt, molt bo per a la segona divisió.
11: Amb 31 anys, enguany encetarà ja la seva 7a temporada a segona divisió. Ja ha militat a la categoria de plata amb equips com l'Almeria, el Lugo, el Màlaga, l'Eibar, el Tenerife i ara també el Sabadell, amb el qual ha signat per una temporada.
9: I el Lleida 1939 continua perfilant el seu projecte. Bona sintonia entre la paeria i el conjunt del Segrià. En la primera trobada, l'entitat blava va presentar el projecte a Quarta Catalana, al Paer en cap, Fèlix La Rosa, i al regidor d'Esports, Jackson Quiñones. Juanjo Lecumberri és el vicepresident de l'entitat lleidatana.
13: Superbona predisposició escoltant. Nosaltres hem fet la sol·licitud. Aleshores, és un tràmit com, bueno, com podria fer qualsevol altra entitat, i esperant resposta després de que s'estudi aquesta proposta.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: Com s'aguanten els habitants de l'altra banda de la Terra? La Terra té forma esfèrica i vista des de l'espai podria semblar que els habitants de l'hemisferi sud, els australians, per exemple, podrien caure cap avall, cap a l'espai. Aquesta és una pregunta que ens fan sovint els nens més petits i, de fet, és una pregunta ben lògica. La veritat és que tot i tothom cau cap avall. La qüestió és, què vol dir cap avall per cada un de nosaltres? Caiem perquè la força de gravetat ens empeny, però la força de gravetat és deguda a la massa de la Terra i sempre apunta cap al seu centre. Així doncs, des de qualsevol punt de la superfície terrestre, la força va cap al terra, mai cap al cel. És impossible que els habitants de l'altra banda de la Terra surtin disparats cap amunt. És molt difícil sortir de la Terra. Cal fer molta força cap enfora per vèncer la gravetat terrestre. Fins que no es van fabricar coets prou potents, no es va aconseguir. Si ens fixem en la forma dels coets, són verticals i molt allargats. Doncs penseu que el 90% dels coets estan plens de combustible i quan s'engeguen tenen una potència descomunal. Són les màquines més potents que hem fabricat els humans. Una vegada han sortit de la Terra, moure's per l'espai ja és molt més fàcil. Allí, amb una petita potència, ja es poden moure perfectament.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers concentren els esforços en estabilitzar l'incendi que crema des de dilluns a Sentmenat al Vallès Occidental i que ja ha afectat unes 200 hectàrees. El foc afronta hores clau ara mateix pel pic de temperatura i la marinada que bufa a la zona. Els prop de 400 efectius que hi treballen confien estabilitzar-lo aquest mateix vespre si no hi ha represes al llarg de la tarda. El cap d'intervenció, Jordi Martín, explica els nuclis que encara estan en risc.
2: El primer dia tenim evacuat el nucli de Guanta, que correspon al municipi de Sentmenat, i després tenim dos territoris doncs, que estan confinats, un que seria doncs, Sant Sebastià, que és el que seria el cap flanc esquerre, i la banda alta del flanc dret, cap, doncs, també el barri del Farell, que correspon a Caldes.
0: En total es manté el confinament d'unes 300 persones mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis en risc extrem d'incendi. Última hora del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat dels 33 graus de temperatura mínima i a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Baix del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42, 43 graus a l'ombra en alguns racons del Segrià, també de la Ribera d'Ebre. Però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima. Per tant, una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma d'alguna tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. Estem pendents a la xarxa.
0: És dimecres 8 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvorant que les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim. Sònia Kerr.
4: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona, ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
5: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i que utilitzen armes de foc.
4: Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que creixerà en els propers anys.
0: Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 per la represa dels atacs nord-americans sobre l'Iran.
4: Aquesta matinada s'ha trencat un alto el foc que poc després ha confirmat Donald Trump des de la cimera de l'OTAN de Turquia. Trump qualifica de mentida al règim iranià.
0: El Tribunal Suprem rebutja portar a Europa la regularització de migrants del govern espanyol.
4: Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: En cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magda.
4: La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera que presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
0: Els esports, Jordi Cervantes. El Barça ja coneix els rivals de la Champions League de futbol sala.
6: Els blaugranes, que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys, se les veuran amb el Club Semei, el Club Lucenech i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia.
0: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Prop de 400 efectius dels bombers continuen lluitant a hores d'ara contra l'incendi declarat dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, que afronta hores clau. Malgrat la marinada que bufa la zona i les altíssimes temperatures que s'hi registren, els bombers esperen poder estabilitzar-lo les pròximes hores si no hi ha represes al llarg de la tarda. De moment ha cremat 200 hectàrees. Última hora amb bona codinenca, Gemma Permanyer, bon dia.
7: Bon dia, doncs bé, com deia, són gairebé 400 efectius, entre ells 92 dotacions terrestres dels bombers, 9 mitjans aeris i més dos hidroavions del Ministeri, dels anomenats FOCA. Confien, com dius, avui poder com a mínim estabilitzar aquest incendi que crema des de dimarts al voltant de les 2 del migdia. Es va iniciar aquí a Sant Manat, però ja afecta el terme de Sant Manat i de Caldes de Montbui. La urbanització Boscos de Gualba continua desallotjada i es manté el confinament també tant a Sant Sebastià de Montmajor com al barri del Parell de Caldes de Montbui. Com deies, també aquestes hores seran claus. Ara el termòmetre marca 40 graus, és el punt màxim de calor del dia i l'entrada del vent de marinada també pot condicionar l'extinció d'aquest incendi. I ens ho explicava Jordi Martín, cap d'intervenció dels bombers.
2: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
7: Un incendi que ja ha afectat 200 hectàrees segons les darreres dades dels agents rurals i que té un potencial de 2.000 hectàrees.
0: Gràcies, Gemma Permanya. Des d'Ona Codinenca, el que està estabilitzat és el foc declarat també dilluns a la comarca de l'Anoia. Els alcaldes i alcaldesses afectats per aquest incendi, que ha cremat més de 500 hectàrees, recordem, s'han reunit aquest matí amb el conseller d'Empresa i Treball, en Miquel Samper. Canal Taronja Anoia, Laia Serarols.
8: La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc. Si aquest procés no avança com és previst, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles línies d'ajut per facilitar la reactivació de l'activitat econòmica.
9: No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
8: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
0: El que ja està controlat és el foc de les Gavarres, sobre el qual el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que presumptament va originar l'incendi. Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica, tot plegat avui al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa de les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats polítiques. El president Illa ha negat negligències.
11: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació. El govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques. Perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
12: El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
10: Jessica Albiach dels Comuns ha reclamat aturar l'ampliació de l'aeroport del Prat per reduir emissions i l'impacte en el canvi climàtic, però Illa ho ha rebutjat.
13: Amb les dades econòmiques que li he donat, amb les temperatures que estem patint, jo li pregunto, encara pensen que és una bona idea ampliar l'aeroport del Prat?
12: Sí, perquè com vostè sap, o hauria de saber, i si no hi farem arribar la documentació, el compromís d'ampliació comporta també un compromís mediambiental.
10: La sessió ha començat amb un llarg aplaudiment en senyal d'agraïment als bombers.
0: I tot plegat mentre l'onada de calor arriba al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. Trigarà uns dies encara. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
4: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. interior. Portbou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus, la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Meteocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Imma Solent és la seva subdirectora.
14: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos.
4: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb l'accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
0: Doncs justament l'emergència climàtica ha fet fer un pas endavant a l'Ajuntament de la Ràpita, al Montsià, per protegir els treballadors que fan la seva activitat al carrer. L'Ajuntament ha adquirit 21 pulseres intel·ligents per al personal de la brigada municipal. Es tracta d'una eina tecnològica clau per prevenir els cops de calor durant les jornades de treball a l'exterior. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
15: Estos dispositius controlen constantment tant la temperatura corporal com l'ambiental i, en cas de risc, emeten una triple alerta: sonora, lluminosa i per vibració. Quan la pulsera avisa, el protocol és clar: el treballador s'ha d'aturar, buscar una ombra i hidratar-se immediatament. Però esta no és l'única mesura. La Ràpita també ha adaptat els horaris i les tasques de la brigada, evitant les hores de sol directe, com les 12 del migdia, per les feines més pesades a primera hora del matí. A peu de carrer, els treballadors ja noten els beneficis d'esta tecnologia. Joan Joaní Safont, membre de la brigada municipal, destaca la seguretat que els aporta, especialment quan treballen en equip.
16: Si, per exemple, me pita a mi i no li pita, doncs estem treballant junts, com es coincidien, es veien som els dos a la sombra, si som els dos.
15: Amb aquesta iniciativa, el consistori rapitenc reforça la prevenció de riscos laborals en un context on els episodis d'altes temperatures són cada vegada més freqüents i intensos.
1: Notícies en xarxa.
0: Fins dissabte, com a mínim, no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui a on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
5: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
17: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
18: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
17: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. És una tendència que, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. De fet, només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena d'aquestes bandes. La policia catalana n'ha desmantellat una, que s'autoanomenava els 300. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
20: Els fluxos naturals, a lo millor, de migració dels països de centre a Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també hem de posar el focus a nivell global i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
19: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada Els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
0: Pràcticament 3/4, prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any per al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments per als més joves. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Truñó és directora de l'Aliança Educació 360.
21: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya. Sí que ens alerta que els pressupostos que es van aprovar la setmana passada no hi ha la partida específica que demanava el Parlament fa un any pel lleure educatiu.
3: La reclamació té el suport d'associacions de famílies d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals, esportives i de salut. Calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
0: I de moment el que tenim són novetats de cara al curs que ve. Les escoles incorporaran infermeres per atendre alumnat amb necessitats de cures sanitàries. Després d'una prova pilot que s'ha fet a 57 centres, la previsió és estendre-ho arreu a partir d'aquest curs vinent. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
22: Els departaments d'Educació i de Salut han fet un pilotatge per poder brindar cures als alumnes durant l'horari lectiu perquè l'escola sigui realment inclusiva. Així, a més de fer prevenció a cada centre, una infermera i una tècnica en cures atendran infants que poden tenir des de necessitat de cures puntuals fins a suport sanitari diari perquè tenen una situació de salut complexa. La directora de Planificació del Departament de Salut, Aina Plaza, explica com funciona.
23: Un equip de pediatria territorial de referència per tots els centres educatius, estem parlant d'uns 22.000 alumnes i 57 centres educatius. A més, hem assignat infermeres estables en aquests centres educatius i també hem introduït una nova figura, que és la figura del tècnic de cures en auxiliar en infermeria.
22: Educació i Salut han presentat els resultats del pilotatge a la Regió Metropolitana Nord, a Granollers.
0: Moment per a la informació internacional. Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi anunciat la fi de l'alto el foc a l'Iran.
24: L'IBEX 35 cau més del 2% després dels atacs dels Estats Units a l'Iran aquesta matinada. Les paraules de Trump també han impactat en el preu del petroli i el barril de Brent puja un 4% i frega als $78.
0: Un anunci que Trump ha fet des de la cimera de l'OTAN a Turquia, des d'on també ha tornat a carregar contra Espanya per la manca d'inversió en defensa.
24: Trump ha dit que Espanya és una causa perduda, un soci terrible de l'Aliança i ha ordenat aturar tot el comerç entre els dos països. El govern espanyol afirma haver rebut l'amenaça amb tranquil·litat i normalitat i de fet apunta que els Estats Units surten més beneficiats que Espanya en les relacions comercials bilaterals.
0: En política catalana, la llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat al primer filtre al Parlament, que ha aprovat que es tramiti per lectura única. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP.
24: Ara bé, com que Junts i el PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerirà fins a la tardor.
0: I el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
24: En un escrit enviat avui, el Tribunal descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: I us hem d'informar ara mateix d'una última hora, perquè fa pocs minuts, que s'ha declarat un altre incendi, en aquest cas a Gavà, al Baix Llobregat. Hi ha fins a 25 dotacions als bombers, tant terrestres com aèries, treballant en aquest foc, que ha començat afectant uns vehicles i s'ha acabat propagant a vegetació forestal. Tenim possibilitat de connectar en directe amb Gavà Televisió. Marc Ferrer, bon dia. Quina és la situació?
2: Hola, bon dia. Doncs mira, el foc sembla que ha començat enmig d'un parc urbà, en una zona enjardinada, però ha corregut molt ràpid i de seguida ha saltat al barri de les Ferreres i ha anat cap a la zona forestal. Allà el foc ha començat a córrer i preocupava sobretot que no anés cap al barri de Can Tries, que estava en la línia que avançava el foc. Molts bombers han vingut de diferents parcs del voltant. També hi ha mitjans aeris, hi ha, per exemple, els dos Canadair de l'Exèrcit de l'Aire. I bé, de moment tampoc se sap l'abast del foc, quantes hectàrees ha cremat fins ara, ni quin és l'estat, pel que jo sé, de tenir-lo controlat ràpidament.
0: Gràcies, Marc Ferrer, per aquesta última hora. Evidentment, és encara molt aviat per tenir molts detalls d'aquest incendi, que, com us dèiem, afecta a Gavà, al Baix Llobregat, inicialment a uns vehicles, però després s'ha propagat a vegetació forestal. Recordem que hi treballen 25 dotacions dels bombers. I en la jornada d'actualitat d'avui també ens toca passar per les Terres de Lleida, perquè el sector porcí català ha entrat en números vermells. Unió de Pagesos alerta que durant el primer semestre d'aquest any els ramaders han perdut més de 19 euros per cada porc viu. El primer març econòmic negatiu dels últims 4 anys.
24: Estem parlant d'uns 100 milions d'euros. El sindicat atribueix aquesta situació principalment als efectes de la pesta porcina africana i també a la caiguda dels preus.
0: Ho avui de ràdio, Quim Gassó.
6: Segons les dades presentades pel sindicat, el marge econòmic del sector ha entrat en negatiu per primera vegada en 4 anys, amb unes pèrdues de 16 cèntims per quilo de porc viu, equivalents a gairebé uns 20 euros per animal. En aquest sentit, s'ha pronunciat aquest dimecres a Lleida el responsable nacional del sector porcí d'Unió de Pagesos, Rossend Saltiberi.
7: Maig, juny, juliol són els mesos més alts, per tant, la previsió és que hem tocat sostre de preu i per tant, d'aquí anirem a la baixa i, per tant, continuarem sumant pèrdues durant el que queda d'any. O sigui, la previsió per l'any 2026 serà un any amb pèrdues.
6: El responsable sindical ha explicat que la declaració del focus de pesta porcina africana va provocar la pèrdua d'una part dels mercats d'exportació fora de la Unió Europea i va obligar les empreses a redirigir les vendes cap a altres països europeus. A banda de les pèrdues directes dels productors, Unió de Pagesos calcula que l'efecte específic de la PPA sobre el mercat ha tingut un impacte de 265 milions d'euros a Catalunya des del desembre passat.
0: I és moment per a la cultura. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i una tercera que presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
9: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
8: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb ECUS, vídeos de la donació de la Fundació Han Neefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
0: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. El Barça ja coneix els rivals a qui s'enfrontaran en la ronda principal de la Champions League de futbol sala.
25: Bon dia, Marta. Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veuran amb el Club Semei, el Club Lucenets i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. També aquest migdia s'han sortejat 2 fases de grup més europees, però en aquest cas de bàsquet, a la Champions League FIBA, la Penya, ha quedat enquadrada en el grup H i jugarà contra el Telecom Basket Asbon, el Bnei Penlik Herzliya i el Porto, segon curs consecutiu que hi competirà el conjunt vertinegre, que començarà la competició del 6 o el 7 d'octubre. I també a l'Eurocup de bàsquet, el Bàsquet Manresa, han quedat enquadrats en el grup D i jugaran contra el Mònaco francès, el Beşiktaş turc, l'Ulm d'Alemanya, la Roma d'Itàlia, el Llecta Villas de Lituània, el PAOK grec i també el conjunt búlgar del Botev Grad. A l'Espanyol s'ha presentat aquest migdia Quilinci Harman, el defensa central que anunciaven ahir dels Països Baixos, que arriba cedit del Barnlen anglès. I a l'equip femení s'ha anunciat aquest migdia la contractació de Carla Morera, que es mostra amb ganes de jugar ja amb la samarreta blanquiblava.
4: Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol amb tantíssima història. Molt il·lusionada per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat. Bueno, la lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
25: I el Lleida 1939 continua perfilant el seu projecte. Bona sintonia entre la Paeria i el Lleida en la primera trobada. Sergi Gueu, UAU Lleida Ràdio.
10: Per part de la Paeria va ser l'alcalde Fèlix Larrosa i el regidor d'Esports Jackson Quiñones els qui es van reunir amb Andreu Ratés, president del Lleida Club de Futbol, acompanyat del vicepresident Juan Jolé Cumberri i dels vocals Oriol Jové i Joan Ramon Puig Solsona. Sobre la possibilitat de jugar o no al camp d'esports i què els hi van traslladar des de la Paeria, el vicepresident Juan Jolé Cumberri a UAU Lleida Ràdio ens va respondre això.
11: Super bona predisposició escoltant. Nosaltres hem fet la sol·licitud, aleshores és un tràmit com, bueno, com podria fer qualsevol altra entitat, i esperant resposta després de que s'estudi aquesta proposta que hem fet. Si la pregunta és, o el que, ja no dic tu, sinó el que la gent pugui estar esperant, si tenim un sí o un no, no tenim cap resposta oficial.
10: Aquest dijous a les 7 de la tarda es presentarà el nou projecte de Lleida Club de Futbol davant els seus aficionats.
25: I tres apunts més. En handbol, el jugador balonmano granollers Marcos Fis ha estat escollit MVP de la Lliga Sobal d'aquest curs acabat 2025-2026. El lateral dret de 19 anys es converteix en el jugador més jove de la història en aconseguir aquest premi. Fis ha acabat la temporada anotant 164 gols amb una mitjana de 6 per partit. I en hoquei patins continua en moviment el mercat de fitxatges. L'Igualada, l'actual campió, s'ha fet amb Gerard Oviedo, que arriba procedent del Xum Massanet. Abans es va formar al Blanes, al Tordera i a l'Arenys de Munt. I el Barça també ha retornat al porter Arnau Martínez, procedent de l'Igualada.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports, amb molts moviments de fitxatges en aquesta època de l'any. Gairebé són les 3 de la tarda, ens toca acabar. Tornarem a posar-nos demà a partir de les 2. Bona tarda.

0: fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
1: Vale.
0: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
2: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ahora tú, como yo, ¿vale? ¿Vale?
1: A ver, tú primero.
0: Vale.
1: ¿Cómo es?

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre i cinc.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Seguim pendents d'aquest incendi a Gavà. Protecció Civil ha ordenat el confinament de dues urbanitzacions, a Gavà, una de Viladecans i tot el municipi de Sant Climent de Llobregat per aquest foc forestal iniciat a 2:15. El foc ha afectat diversos vehicles del carrer Montserrat Roig i s'ha propagat a la vegetació forestal de la zona. Afecta unes 6.000 persones. A més, es recomana tancar portes i finestres i no sortir al carrer. Els bombers hi han destinat 29 dotacions terrestres i 7 aèries. I la Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pels beneficis que han deixat d'obtenir pel foc, a causa del foc. Si el procés no avança, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles vies d'ajut.
2: En aquest cas, el grau de responsabilitat és evidentíssim per part de les asseguradores, els riscos estan coberts, no és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
1: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi a la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla. Continuem parlant de riscos. L'Observatori Fabra de Barcelona ha registrat una temperatura de 40,5 graus a 3:15 de la tarda d'avui. El valor que mai s'havia observat fins ara, amb 112 anys, el de la sèrie històrica de l'estació meteorològica. De fet, el Meteocat avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de setmana que ve, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40, per exemple, com ha passat aquesta passada nit a Portbou, que ha superat els 31 graus. Més temes. La llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat un primer filtre al Parlament, que ha aprovat que es tramiti per lectura única amb els vots a PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP. Ara bé, com que Junts i PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerirà fins a la tardor. I parlem del Barça, que ja coneix els rivals de la Champions League del futbol sala. Els blaugranes, que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys, se'ls veuran amb el club Simi, el grup Lucenec i el Minerva. Tornem d'aquí una hora. Més notícies en xarxa.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Sí, en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Hem de parlar de nous incendis a Navarcles. S'han activat 17 dotacions i 3 mitjans aeris per un incendi de vegetació als marges del pont de Cabrianes. El flanc dret ha quedat ancorat a un camí i no l'ha saltat. Està prioritzant el flanc esquerre, que ha travessat un camp de rostolls i que afecta la vegetació forestal. I un altre també de vegetació forestal, al Pla de Manlleu, entre Aiguamúrcia i Sant Jaume dels Domenys. L'incendi és d'alta intensitat i treballant 7 dotacions terrestres i 3 aèries. Mentre a Gavà, recordem-ho, hi ha confinades 2 urbanitzacions de Gavà, una zona de Viladecans i tot el municipi de Sant Climent de Llobregat. En total afecta unes 6.000 persones. Hi ha 29 dotacions terrestres activades i 7 mitjans aèris. I Pedro Sánchez ha tret ferro aquesta tarda les amenaces de Donald Trump sobre el comerç entre Espanya i els Estats Units i la petició que ha fet el president nord-americà a la secretaria de l'OTAN d'expulsar Espanya de l'organització. A la cimera de l'OTAN encara, el cap de l'executiu espanyol ha remarcat que Espanya està fent els deures pel que fa a la inversió de seguretat, una seguretat que diu ha de néixer de l'acord i no pas de la imposició. Pedro Sánchez ha explicat que ha mantingut, per cert, una conversa informal amb Donald Trump i ha volgut restar importància a las seves paraules.
2: Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez, al contrario, calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones muy, muy positivas.
1: I a la Ràpita es fa un pas endavant en la protecció dels treballadors davant l'emergència climàtica. L'Ajuntament ha adquirit 21 polseres intel·ligents per al personal de la brigada municipal, una eina tecnològica clau per prevenir els cops de calor durant les jornades de treball a l'exterior. Són uns dispositius que controlen constantment tant la temperatura corporal com l'ambiental i, en cas de risc, emeten una triple alerta sonora, lluminosa i per vibració. I els responsables de les cases de colònies i albergs encara en una tardor sense reserves i desastrosa, diuen. El conflicte entre el Departament d'Educació i els docents no s'ha desencallat i això continua afectant el sector d'aquestes cases de colònies i albergs. Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya demanen que es tornin a trobar les parts i es trobi una solució. I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció del MACBA. La mostra reuneix 3 exposicions dedicades a l'entitat del servei de vídeo.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Para los atrevidos.
3: What wish lightning.
2: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
4: Esta fiesta no termina.
2: Nostálgicos.
5: Está pensando en ti.
2: Repetidores.
6: Repetimos.
2: Tímidos. Bailones.
7: Bailando.
2: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos,
8: EGB FM con Valen del Olmo.
2: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
9: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes de nou a La Intersecció. Què tal? Com esteu? Com estan en aquest dia més calorós de l'any? Espero que estigueu a casa, fresquets, amb el ventilador, amb l'aire condicionat, amb un vano, amb un refresc, amb el que sigui que us faci passar aquest dia de la millor manera possible. I com a complement tenim La Intersecció. Fins les 6 us acompanyarem en aquesta tarda tan fresqueta de juliol, que portem informació, divulgació i entreteniment, com sempre. Espero que us quedeu i que ens escolteu al 91.2 de l'FM o bé també a la ràdio online, a radio.montornès.cat, a l'app i també al canal de Ràdio Montornès de la tele. Com sempre, com totes les tardes, m'acompanya a la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Bona tarda, Mireia.
1: Què tal? Com va el dia més calorós avui?
2: Bueno, com diem sempre, no? Aquí som afortunats. Estem asseguts i fresquets, però bueno, déu-n'hi-do la que cau fora. Sí.
1: Sí, home, fins les 6 i no crec que marxi així de cop la calor. Estem amb aquest avís 6 sobre 6 de calor, estem en vermell i és vital que sobretot al migdia corria un aire calentó, eh?
2: Sí, bueno, però ahir també, no? I abans
1: clar, jo crec que no hem notat tant aquest pic potser avui, perquè ja venim de dies molt calorosos, però és cert que avui havíem d'anar en compte. De fet, aquí a Montornès el meu mòbil marcava que màxim tindrem 37 graus.
2: Sí. Que... és, bueno, malauradament ja és algo amb el qual haurem de conviure, no?
1: Sí, ens haurem d'acostumar.
2: D'aquí en endavant.
1: Ai, sí, no pinta gaire bé, però bueno, que avui això el que dèiem com sempre, tots els consells que vam donar ahir ja estan disponibles a la ràdio La Carta, però sobretot recordem que la hidratació és fonamental, beure aigua, menjar coses lleugeres i que també tinguin aigua, vegetals, verdures, evitar les hores de màxima calor, si podem evitar sortir al carrer, doncs millor, i si hem de sortir a primera hora del matí, a última de la tarda, ben fresquets, vestits, amb crema solar, amb un barret, amb ulleres de sol, bueno, coses bastant típiques, però que a vegades diuen, ai, per què em vaig a posar-me un barret? Potser hauríeu, que a més és un gest que no costa res de res. I bé, ja com a consell extra, escoltar La Intersecció totes les tardes.
2: Això també refresca molt.
1: Home, i tant que sí.
2: I protegeix contra el sol i tota la resta.
1: I ens fa passar una bona estona. Exacte. Que aquests dies que dormim poc i estem agobiats, estem una mica més enfadats, no? I hem d'estar, bueno, el més contents possibles, doncs ja ho intentem aquí.
2: Oh, i tant.
1: I per aquesta missió d'estar més contents i somriure una miqueta, us portem acudits a l'escola Mugent. Recordem que els nens i les nenes de quart d'aquesta escola han gravat acudits i ens els han enviat perquè els compartim amb vosaltres. Avui escoltarem els acudits de la Maria Puertas i del Derek Serrano.
3: Ràdio Escola Mugent, el que més s'escolta la gent.
4: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
5: No us perdeu els d'avui, som-hi!
6: Hola, em dic Derek Serrano i us diré el meu acudit. Quin sofà, una rata amb una metralleta. Ratatatatata.
7: Hola, sóc la Maria Puertas i us diré el meu acudit. Quin és el bal preferit del tomàquet? La salsa.
8: Us han agradat?
9: Esperem que sí!
10: Moltes gràcies per seguir
11: a la gent mullent. Adeu!
1: Sempre, sempre ens agraden els acudits de l'escola Mugent. Demà n'escoltarem d'altres, que són molt divertits. Bé, doncs ja hem rigut una estona i ja ens hem situat i ara passem a presentar el sumari de la tarda d'avui. Avui començarem parlant de l'Estiu Jove, aquesta programació d'activitats que hi ha a Montornès un any més, però enguany amb una novetat, i és que s'ha rebut una subvenció de la Diputació de Barcelona i això ha permès que el número d'activitats que es faci siguin molt més grans. que encara hi ha algunes que el jovent es pot apuntar, jovent a partir de 12 anys, adolescents, perquè així estiguin entretinguts i entretingudes, sobretot les tardes d'estiu, alguns matins també, hi han sortides a parcs aquàtics, a parcs d'atraccions, bueno, de tot una miqueta. Avui recordem quina és aquesta programació i on la podeu consultar. També passarà per aquí, ja per acomiadar-se fins la temporada vinent, l'Estani Serrano, que estarà amb nosaltres, i la secció del Montornasenc del mes. Avui porta dues montornasenques del mes, no una, sinó dues. És el primer cop que té dues convidades.
2: Doblete i femení.
1: Sí. Sí, sí, això mateix. No direm res més, deixarem la intriga perquè podeu després escoltar-la, però això sí que us avanço que, com sempre, el trosset d'entrevista que podreu escoltar avui és un fragment d'entrevista completa, i si voleu més, si us quedeu amb ganes de més, que segur que sí, a la ràdio la carta la podreu escoltar tota sencera. I jo, com us dic, és la darrera secció de l'Estanis, però té moltes ganes de seguir i a partir del setembre continuarà portant-nos més montornasencs i montornasenques del mes. I avui també tindrem música en aquesta tarda de dimecres. El Miquel Zafra, el nostre company, parlarà amb Sagrada Família, que és un grup de Barcelona. No té res a veure amb el Monument de Gaudí, podem pensar en això, però no va per aquí.
2: Dic perquè era molt adient ara, no? Darrerament està en boca de tothom.
1: Sí, sí, sí. Bueno, clar, és que en veritat és un nom maco, Sagrada Família. La qüestió és que és un grup de músics que acaben de treure el seu primer EP, que es diu Say It Loud, i tenen molt bona vibra, eh? Jo hi he pogut escoltar algunes de les cançons. Combinen rimes africans, també influències del jazz, del funk i la música moderna, així que...
2: Només potser pot sortir alguna cosa animada,
1: sí,
2: de tots,
1: sí,
2: aquests,
1: sí,
2: gèneres.
1: Sí, sí, sí, i tant, així per acabar la tarda amb bona energia i intentant no pensar tant amb els 30 i pico gros que tenim fora, sinó amb les coses bones que ens porten al dia a dia. Bé, a banda d'això, doncs també tindrem novetats musicals, curiositats i informació, com la que us portem ara, perquè comencem repassant els titulars del dia. Comencem en què demà tindrà lloc la sessió plenària del mes de juliol. Com sempre, serà a 6:45 de la tarda a la sala d'actes de la Casa Consistorial. També es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament de Montornès. L'ordre del dia inclou, de nou, l'aprovació dels llocs de treball per l'any 2026, un punt que ja s'ha portat a ple en dues ocasions més. Els regidors i regidores també debatran la sol·licitud d'una subvenció del Fons de Recuperació Urbana, Ambiental i Social de Barris pel programa Memòria i Intervenció Integral a la zona de Montornès Nord. També decidiran si aprovar la despesa del Servei de Tractament de Residus

0: Més de 500 infants entre 3 i 12 anys participen aquests dies en les activitats escasses de vacances, de lleure i esportiu. Els que aquests casals, que recordem organitzar l'Ajuntament, la primera setmana s'han inscrit 280 nens i nenes al casal esportiu i 180 al casal de lleure. Tots dos es desenvoluparan fins al 31 de juliol. L'esportiu majoritàriament a les instal·lacions de la zona esportiva municipal Les Vernedes, mentre que el de lleure es desenvolupa principalment a l'escola Sant Sadurní i l'Institut Vinyes Velles. A més, hi ha tres entitats esportives que estan duent a terme campus d'estiu, com el Club Bàsquet Vila de Montornès, l'Associació Esportiva Montornès Futbol Sala i el Club Handbol Montornès. D'altra banda, aquest mes de juliol, el Centre Juvenil Espúndic acull un casal per joves amb diversitat funcional severa. Hi participen setmanalment entre 7 i 8 joves d'entre 13 i 18 anys, amb l'acompanyament de personal especialitzat. Durant el casal treballa la creació artística i l'estimulació sensorial a través de la pintura, la música i el moviment corporal. Demà a 6:15 de la tarda s'inaugurarà a la sala d'exposicions de Can Saurina la 21a exposició col·lectiva Fotògrafs i Fotògrafes de Montornès. La mostra inclourà obres de temàtiques diverses de 14 artistes locals. Una d'elles és la Míriam Rubio. Ella porta molts anys exposant amb el grup i sempre ho fa en blanc i negre. Aquest any ha decidit exposar fotografies de la drag queen que hi ha darrere, de Guillem Mitjavila.
1: Des de petit que el conec, i ell des de fa anys està en el món de drag queen. Fa espectacles i es fa el mateix el vestit, i jo crec que és un artista. I jo l'he anat seguint, i una altra vegada, que va ser la primera vegada que vam fer fotos, em va dir, ostres, mira, jo tinc una idea, perquè estava estudiant un postgrau. Diu, m'agradaria que em fessis unes fotos, perquè volia fer, havia fet com un vestit recordant a la seva àvia materna el dia del casament. Llavors va dir que a l'església de Montornès. Llavors van fer unes fotos, i el vestit que va fer era blanc i negre. Llavors, que per mi perfecta, perquè és que ja les fotos ja són blanc i negre. I la veritat que va quedar molt guapa.
0: El veïnat podrà visitar l'exposició fins al 25 de juliol, de dimecres a divendres, de 6 a 9 de la tarda, i els dissabtes d'11 a 2 del migdia. L'entrada és gratuïta. I amb l'última cosa, amb la que es diu de cadascú, el pilot d'enduro local Iago Domínguez ha disputat la primera cursa del Campionat d'Espanya de Superenduro. Tot i obtenir les primeres posicions durant els entrenaments, una caiguda a la prova va fer que acabés en quart lloc de la categoria júnior. La propera carrera que disputarà el pilot serà del 17 al 19 de juliol a França i serà la penúltima cita del Mundial. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. La programació Estiu Jove inicia la segona setmana de juliol a ple rendiment amb tallers, sortides i formacions per joves a partir de 12 anys. Enguany l'oferta d'activitats és més extensa que en altres edicions. En total compta amb 24 propostes diferents. Aquesta ampliació ha estat possible gràcies a una subvenció de 73.000 euros que la Diputació de Barcelona ha atorgat a l'Ajuntament en el marc del projecte Per un estiu adolescent. La dinamitzadora juvenil, Tània Sánchez, ens ha explicat com han organitzat les propostes durant les setmanes.
2: Els dilluns i els divendres fem tallers al matí per adolescents, taller de teatre, taller de primers auxilis, hi ha intel·ligència artificial i programació de cuina, i dimarts, dimecres i dijous són dies de sortida. Llavors, marxem de sortida cada dia a un lloc diferent. A Illa Fantasia, al Tibidabo, a Waterworld, a la platja a fer kayak i snorkel, anem a un humor amarillo, anem al Caribe Park, i això ho tornem a repetir. Fem com la primera quinzena, anem a aquests 6 llocs i ho repetim després perquè tothom pugui anar a alguna excursió. A més de la sortida, tenim la setmana d'acampaments, que fem tota una setmana d'acampaments, de dilluns a divendres, al Pantà de Sau, amb un munt d'activitats, i totalment gratuït també. Llavors, clar, evidentment, els campaments, ja t'ho pots imaginar, que ha sigut com les activitats més desitjades i que abans s'han esgotat les places.
0: Gràcies a l'ajut de la Diputació, les activitats de l'estiu jove són de franc. Segons ha dit Tània Sánchez, hi participaran més de 350 joves d'entre 12 i 17 anys.
2: Ha vingut tanta gent, ha passat tanta gent per aquí. Aquestes setmanes ha sigut una mica... Hem anat molt a tope, perquè, clar, pensa... que han sigut, en total hem tingut com 461, al final entre d'això, i més o menys gairebé participaran uns 350 joves, adolescents, per

0: franja d'edat, pues, bastant elevat, pensant també en la resta de programació que hi ha, no? Des de les entitats esportives i tot, que també hi ha, es fan moltes activitats per les adolescents. Llavors, bueno, pues, molt contentes, esperem això, esperem que la gent s'ho faci bé, està a l'altura i que sigui una experiència xula.
1: A més de les activitats, enguany per primera vegada el Centre Juvenil Espúndic obrirà les tardes del mes d'agost. Serà amb la dinamització de monitors i monitores, de manera que el jovent s'hi podrà apropar per jugar a jocs de taula i participar en altres activitats. Escoltem Tània Sánchez.
0: A l'agost l'Espúndic estarà obert com a refugi climàtic i com a espai també de trobada per fer jocs de taula. Bueno, l'activitat de sempre. Sí que és veritat que durant l'any molta gent ve a fer deures, potser aquest any, a l'agost no tant, però bueno, per estar fresquitos i jugar a jocs de taula, trobar-se amb la gent, estarà obert de dilluns a divendres, de 5 de la tarda a 9 de la nit. Nosaltres no, però hi seran uns altres educadors que seran aquí a l'espai i això cobriran per les tardes.
1: La propera activitat inclosa dins la programació Estiu Jove és aquest divendres, amb una nova sessió de cinema a la fresca. Aquesta setmana toca la pel·lícula Campeones, a 9:45 del vespre al Centre Juvenil Espúndic. Una altra activitat que ara mateix té les inscripcions obertes és una gimcana nocturna, que es farà el 20 de juliol a partir de les 9 del vespre pels carrers del poble. Els nois i noies d'entre 12 i 17 anys que s'hi vulguin apuntar ho poden fer a joventut.montornès.cat. I abans de rebre el nostre primer convidat, bueno, convidats, convidades de la tarda, les Dani Serrano i les Montornesenques del mes, anem a escoltar una mica de música aquí a la intersecció i ho fem amb una col·laboració, com ens agrada començar. Una col·laboració tranquil·leta, que avui no està la cosa de moment per posar-los a ballar, d'aquí una estoneta potser sí. I es tracta de la nova cançó que han fet Hermanos Martínez i Hombres G, que es diu ¿Por qué me toca a mí?

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: I ara passem amb el Montornesenc del mes, tot i que avui serien les Montornesenques del mes, no faré cap spoiler més. Li deixem el micro a l'Estanis. Estanis, molt bona tarda.
2: Bona tarda, Mireia, com estem?
1: Doncs bé, sobrevivint a l'estiu, com es pot.
2: Sí, sí.
1: I amb una mica de paneta, perquè anem marxant de vacances.
2: Acabem la temporada.
1: Vosaltres, els col·laboradors, i clar, és com que ens alegra. Però ens fa pena una mica.
2: Molta, molta, però bueno, al setembre tornarem amb més convidats.
1: Molt bé. Que... Sí. Tindrem més montornesencs i montornesenques del mes.
2: També, també.
1: Doncs, Estanis, agrair-te la teva col·laboració aquesta temporada. Tots els convidats també que han passat per aquí, però que hagis tingut aquesta idea i que ens portis cada mes una mica de montornès, un trosset a cada programa, agrair-te. I parlem, doncs, al setembre, et guardo la paraula.
2: Al setembre. L'únic que ens veurem en persona, no radiofònicament, a l'exposició del 9 de sí. juliol de fotògrafs aquí a Can Saurina. Recordem-ho. A les 5 i mitja serà la inauguració el dia 9.
1: Perfecte.
2: Que cau en dijous, que no hi falti ningú. I la... Ai, anava a xivar qui és la convidada d'avui.
1: És que al final també. Montornès...
2: És molt endogàmic, sí. Una mica, que no hauria de ser així, però bueno.
1: Bueno, ja us reivindicarem un altre dia.
2: Doncs sí.
1: Estanis, moltes gràcies, i et deixo amb el micro i les teves convidades.
2: A vosaltres.
0: El montornesenc del mes.
2: Doncs bé, com cada mes, comencem amb unes pistes, que la primera seria que avui no ve només una convidada sola, sinó que ve acompanyada amb la seva mare, una dona que també ha estat molt implicada en la cultura del poble. I una pista molt clau, molt clau, molt clau, seria que la sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. Doncs bé, avui venen de convidades la Elisenda Bru Roca i la Mercè Roca i Puigmal. Bona tarda, com esteu?
3: Bona tarda, molt bé.
2: Bé. Moltes gràcies. Molta calor, molta calor. Què en sabíeu d'aquella època de Montornès? Veu venir enganyades o com va anar el tema?
4: Absolutament res. Jo no sabia ni que existís.
3: Però sí, una cosa sí que és veritat és que el meu pare havia treballat aquí a la fàbrica de Can Pla i Elies. Havia muntat la maquinària de la fàbrica. I llavors, doncs, clar, això... El meu pare ja coneixia una miqueta el que era el poble.
4: Coneixia gent. I per mediació d'aquesta gent, doncs, mira que aquí fan uns pisos i... Ah, doncs mira, a mi m'aniria molt més bé que no pas haver de fer el viatge cada dia de Barcelona a Sant Joan. I ens vam venir a viure aquí.
2: La Mercè va col·laborar amb l'escola als anys 70 d'ajudant de mestre dels més petits, en l'època del baby boom, no? Com va ser aquella època?
4: Els nens anaven a col·legi, bueno, dos, l'Àngel i ella, l'Elisenda. L'altre encara era molt petit. I amb la mestra que tenien, a vegades havia d'anar al metge i no hi havia substituts. Per què no ho fa? Perquè ja em tens a mi fent de mestra. Ja ho havia fet a Sant Joan.
2: Ah, no tenies titulació com a tal.
4: No.
2: Era l'experiència i l'experiència. I fills a casa.
3: Sí que és veritat és que la mare sempre ha sigut molt aplicada en tema d'estudis, perquè ella va anar a una escola de monges allà a Sant sí. Joan, i això, doncs, les monges també eren molt primmirades amb les coses que feien.
4: En aquella època més.
2: Vas fer de catequista durant una època, també.
4: Sí, dos o tres anys devien ser, quan els nens van haver de fer la comunió, que llavors s'havia de fer la comunió perquè era així. Ara ja no es mira tant, però jo en aquella època sí. Doncs van demanar catequistes i jo vaig fer de catequista.
2: Després vas tenir la valentia d'obrir una botiga de fotografia allà on era la Ike actualment, que ja ni hi és la Ike.
4: Sí, sí, bueno, això va ser un allò que van fer els quatre companys que eren. Ah, perquè no posem
3: amb
4: una
3: meu
4: botiga,
3: pare.
4: Perquè no posem una botiga. Un era fotògraf. El que passa és que la cosa no va anar bé, perquè el fotògraf al cap de poc va marxar. Amb la nòvia que tenia, se'n van anar cap al Canadà. I vam aguantar... També, a veure, també ens van pressionar una mica perquè pleguéssim, I vam dir, bueno, pleguem, perquè, a veure, els altres tres també... El meu home i jo hi érem, quasi sempre.
3: Sí.
4: Els altres dos també van anar
3: escombrant.
2: Havies arribat a fer reportatges de bodes o coses així?
4: Penso que sí que en van fer un. El que passa és que va anar malament.
3: Fotos d'estudis fèieu allà a la botiga.
4: Sí, sí, fotos de carnet, això sí, sí, però esclar, quan el fotògraf va ser fora, ho teníem difícil.
2: D'una cosa que saps fer molt bé és ballar sardanes.
4: Bueno, puc presumir.
2: Pots presumir, has ensenyat a molta gent d'aquí del poble.
4: Bueno, jo sempre dic que no n'he ensenyat, eh?
2: Com
4: la gent ha vingut i n'han après. Que com que si han vingut perquè hi venien amb il·lusió i els feia gràcia aprendre'n. Doncs mira, jo, si em posava al seu costat i n'aprenia, jo ensenyant, és que jo ensenyant no en sé. Sé ballar, però ensenyar a ballar sardanes jo no en sé. Jo tinc una sardana, no feta meva, dedicada, feta per un compositor, que se'n diu la Germana Roca. Podria dir que és la meva preferida, però és que n'hi ha d'altres que m'agraden molt, molt, molt, molt, molt. Ara mateix n'hi ha una d'un compositor de Girona, que ja li vaig dir, de Girona hauries de ser, que com que Sant Joan és de la província de Girona, que se'n diu Enaltidora, Enaltidora, que és preciosa, preciosa, preciosa. Molt balladora, també s'ha de dir tot, perquè també n'hi ha una altra que també és molt maca, que es diu Sempre per tu, que també és molt maca, no és tan balladora.
2: Una cosa que teniu en comú és que les dues heu cantat.
3: Sí.
2: De fet, ja no, a Montornès no ho sé.
4: No, a Montornès no.
3: No, a Montornès no. Però és que, sí, és que la meva mare ho confirmarà, però és que jo canto, crec que des de que vaig néixer, que si mare...
4: Va ser fet a Sevilla.
2: Ah, bueno, doncs podria haver cantat Cantejondo, no?
4: I té una mica de...
2: Sí, d'allà.
3: Pensa que anàvem amb el cotxe, el meu pare, la meva mare i els meus tres germans, i jo anava cantant en el cotxe. També ho feia perquè em marejava, i llavors la manera de no marejar-me era cantar.
4: Sí, ui, quan anàvem amb
2: el cotxe tot artista. I com et sents més còmode? Quin gènere podríem dir que és el teu predilecte?
3: A mi m'és igual, totes m'hi ponen. Sí. Sí, sí, m'agrada cantar, eh? Vull dir, qualsevol música. A veure, potser més música melòdica. M'agrada molt la música catalana, encara que sigui de grups nous. M'agrada cantar de tot. En anglès també m'agrada. Sí, sí, sí, sí, sí. Alguna cançó castellana també, andalusa, també m'hi poso.
2: Clar, sí, que canteu vosaltres al grup.
3: Sí, i les corals també m'agraden, eh? M'agraden molt. Quan feien aquell programa de TV3 de
2: sí, Lo Happy Day,
3: sí. M'agradava molt d'escoltar-los perquè les corals m'agraden com canten.
2: També has estat a l'AMPA del Mugent, no? Si no m'equivoco.
3: Sí, sí, sí. Vaig començar la de Sant Sadurní perquè els nens van començar a anar a l'escola, bueno, la nena gran va començar a anar a l'escola Sant Sadurní i llavors ens van traspassar perquè ja n'hi havia molts. Va ser una miqueta una repetició de la història de nosaltres quan érem petits, que vam començar al Sant Sadurní i després, com que el poble va créixer molt i va haver molts nens, van haver d'obrir una altra escola i van obrir el Mugent, on està ara Serveis Socials, que és l'oficina d'aquí de l'Ajuntament.
2: Estem acostumats ja a molta gent que ja encarrega la compra, que li portin a casa,
3: sí, sí.
2: Que vingui la missatgeria, que t'ho porti. Els fills no són un paquet, llavors hauríem també de mirar de la...
3: Exacte, si és una cosa volguda, no? Llavors, jo crec que, a més, vull dir que els pares formem part de la comunitat educativa. Hem de prendre també decisions sobre què volem que els ensenyin als nostres fills i com els ensenyin, no? Evidentment, els professors són els professionals, però crec que nosaltres hem de fer acompanyament, sí o sí.
2: Implicant el bon sentit, vull
3: dir. Home,
2: i
3: tant, i tant. Res d'anar en contra, sinó al contrari, no? De donar aquest suport que moltes vegades segurament els professors necessiten de les famílies, no? Perquè, clar, no és el mateix tu que tens un fill o dos, o tres o quatre, és igual, però jo en el meu cas en tinc dos, no? El que tu pots fer, diguéssim, per aquests dos fills, que un professor que en té 30 a la classe. Llavors, clar, no és la mateixa implicació i jo crec que és necessari que els pares també posem de la nostra part, no?
2: També has format part i formes de l'associació Volumón.
3: 2008, que hi va haver la gran crisi immobiliària i bancària, va començar llavors, hi va haver molta gent que va quedar a l'atur, que va quedar sense feina, sense ingressos, i des de l'Ajuntament doncs, van impulsar una miqueta tot el tema del voluntariat per ajudar les famílies que no podien en aquell moment guanyar-se la vida. Però bé, com a associació doncs, encara estem fent un cop al mes fem una entrega d'aliments frescos que col·laborem amb diguéssim, nosaltres posem la mà d'obra per dir alguna cosa, eh? i llavors per Sant Jordi portem una rosa a la gent del menjador social, per Nadal fem recollida de joguines i entreguem també a les famílies que segueixen des de serveis socials. Treballem molt colze a colze amb serveis socials perquè són els que saben doncs, les famílies que ho necessiten. No?
2: Una altra associació més joveneta en la que formes part i podries dir que ets fundadora
3: és el
2: Palau d'en Matla.
3: Associació Cultural Palau del Matla, aquesta estem a tope.
2: Explica'm, perquè va parlar el Josep.
3: Aquest any fem 5 anys.
2: Molt bé, sí. Felicitats.
3: 5 anys fem aquest any i farem una celebració, per l'octubre farem una celebració. Recuperarem una miqueta coses que ja tenim fetes d'aquests anys que hem passat i alguna aportació nova d'aquest any. La nostra intenció a l'associació és, doncs això, el patrimoni tant cultural com patrimonial de Montornès, posar-lo una miqueta en valor i donar-hi la nostra nota també.
2: Doncs no sembla poc, s'ha dit molt ràpid, però al final són moltes coses que es fan pel poble i coses que tampoc hem parlat i que segur que n'heu fet. Doncs sí, en destaquem això i res, moltes gràcies per haver-me concedit aquesta entrevista que m'ha agradat molt.
3: Gràcies a tu, Estanis.
0: El Montornesenc del mes.
1: Continuem nosaltres a la intersecció. Recordeu que podeu escoltar l'entrevista sencera del Montornesenc del mes a la ràdio a la carta, que avui només ha estat un fragment. Nosaltres continuem a la intersecció amb una miqueta de música, com us deia. I és que Olivia Rodrigo està patant molt amb el seu nou disc. Un munt de cançons incloses dins de l'àlbum són de les més escoltades arreu del món. Així que anem a recordar alguna avui, com aquesta Stupid Song.

Això és Olivia Rodrigo amb Stupid Song del seu nou disc, que com dèieu està petant. Però nosaltres no deixem la música de costat, perquè com tots els dimecres és moment d'escoltar el nostre company, el Miquel Zafra, avui per descobrir com sona l'EP de la Sagrada Família.

0: La Intersecció, presentat per Mireia Toledo.
1: Continuem en directe a la Intersecció i anem a parlar d'un tema que tenim tots a la ment, que és la calor. Ja sabeu que ens aixafa, que sou les ganes de fer res, però és important, tot i això, mantenir una bona rutina i també mantenir-nos actius i actives. Això sí, toca adaptar a les circumstàncies tot allò que fem. I com resulta que això d'informar és lo nostre, us deixem amb alguns consells.
2: L'estiu i les vacances són el moment ideal per descansar, dedicar temps a la família, amics i a una mateixa, i fer aquelles activitats que agraden però que durant l'any queden una mica oblidades. Però cal anar amb compte perquè també és un moment de manca de rutines que pot derivar a un major sedentarisme. Per evitar-lo, és important trobar i proposar-se exercicis que motivin i ens mantinguin actives durant l'estiu. Les vacances ofereixen un gran ventall de possibilitats per a la pràctica d'esports i activitats físiques. A més, aquestes es solen realitzar sobretot a l'aire lliure gràcies al bon temps i les hores de llum que augmentaran el contacte amb la natura, millorant encara més el benestar a la persona que les realitza. Si et quedes a casa i sols anar al gimnàs durant l'any, aprofita per provar classes i disciplines noves. Si el teu gimnàs tanca per vacances, busca un que tingui ofertes d'estiu o prepara rutines a casa amb gomes o manuelles i anima alguna amiga a fer-les juntes. Si marxes fora, pots informar-te si l'hotel on t'allotjaràs té gimnàs. Si ets de platja i matinera, pots practicar ioga o sortir a caminar o córrer pel passeig marítim o pels voltants i ser de les primeres en capbussar-te l'aigua. Si practiques o t'agraden els esports d'aigua, aprofita per nedar, bussejar, fer snorkel, anar amb caia, copa del surf o, si fa vent, practicar esports de vela. També et pots quedar a la sorra jugant a pales o a voleibol. Si, pel contrari, ets més de muntanya, pots escollir entre fer senderisme, ciclisme o escalada, per exemple, i et pots recolzar de les diferents aplicacions que t'ajudaran a planificar millor la teva ruta segons dificultat i durada. Finalment, recorda que quan practiques esports a l'exterior a l'estiu, cal vestir roba lleugera i transpirable, portar gorra i ulleres de sol per protegir-se, anar ben equipada, amb aigua per evitar la deshidratació i posar-se crema solar. Tant si ets a casa com si ets de platja o de muntanya, aquestes vacances busca l'activitat física que et faci sentir més a gust i potenciar un estiu actiu. I recorda, evitar les hores de major temperatura entre les 12 i les 5 i hidratar-te correctament per evitar patir un cop de calor.

0: Bé, deixem de costat els consells per escoltar una mica més de música, però amb una altra raó del que he fet fins ara, que és una efemèride, no? Què celebra anys avui, Sergi?
1: Doncs avui escoltarem l'efemèride d'aquest grup tan conegut per tothom, sí. No? Potser gairebé no caldria ni res més. D'un treball del 66, el 1966. A veure què fas del compte. 60 anys, ja d'això, Mireia.
0: Sí. Imagina't. Ha passat temps.
1: I d'això, d'un EP que van treure, que es diu Nowhereman, amb aquesta cançó, el single que donava nom a l'EP, Nowhereman.
0: Doncs vinga, anem a escoltar els Beatles.

0: I ara anem a escoltar una recomanació literària. Sabeu que a l'estiu, en aquell moment, aprofitem més per llegir. Però aquesta recomanació és per als petits i petites de la casa. Ens arriba des de l'escola Mugent i avui qui ens recomana un llibre és l'Alan Marín.
1: Llegeix amb la gent del Mugent. Lectures que et recomanem.
2: Hola, sóc l'Alan i vaig a Sisea. Us vull recomanar el llibre Pesadillas, la noche del muñeco viviente. L'autor és R.L. Stein i també és l'il·lustrador. El gènere és de terror. La part que més m'ha agradat és quan el Mr. Good es mou. El recomano perquè és molt divertit i terrorífic. Perquè és divertit, perquè fan moltes bromes amb el ninot de ventríloc. Si teniu entre 11 i 13, aquesta és la vostra col·lecció. Adeu, adeu!
3: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
0: Bé, doncs fins aquí arribem al programa d'avui, dia 8 de juliol. Això sí, si voleu escoltar encara més La Intersecció, que ningú s'oblidi que a les 10 tenim de nou aquest mateix programa, també a les mateixes vies, a l'hora 2.2 de l'FM i a la ràdio online, on avui, a més d'aquestes recomanacions literàries, també els del Mugent ens han deixat acudits, però hem escoltat, hem descobert com sona el primer P de la Sagrada Família, aquest grup que tant ens ha fet ballar, i també avui hem tingut dues convidades per primer cop al Montornesenc del mes. L'Estani Serrano ha entrevistat a la Llegenda Bru i a la seva mare, la Mercè Roca. Recordo que avui hem escoltat un trosset, però que a la Ràdio La Carta podreu escoltar l'entrevista sencera. I també hem parlat de l'estiu jove, totes les activitats que els nois i noies tenen a la seva disposició durant aquest estiu, sobretot adolescents a partir de 12 anys. Tot això ho podreu tornar a escoltar, com us deia, a partir de les 10. Nosaltres tornarem demà ja de Juernes, aquí a La Intersecció. Demà també s'allarga aquesta alerta per forta calor, així que tothom amb molt de compte. Demà parlarem de les inscripcions als tallers del Casal de Cultura, que subiran el dilluns. També de l'exposició de fotògrafs, que s'inaugurarà demà, mentre fem el programa, però nosaltres hem pogut parlar ja amb algun dels fotògrafs i fotògrafes, així que us avançarem una miqueta què hi trobareu. I també de les inscripcions a l'espai de joc del Centre Infantil Pintor Mir, que són aquests aquesta setmana, teniu fins divendres, així que les famílies que no es despistin si volen aportar els seus fills i filles. I moltes coses més, però jo no us les avanço perquè us haureu de quedar demà i escoltar-nos a partir de les 5. Que vagi molt bé la tarda d'avui i demà ens trobem a les 5.
4: Fins demà, Mireia. Adéu.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
5: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
6: Notícies en xarxa.
7: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Hem de començar novament parlant d'incendis, un de vegetació forestal al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, entre Aiguamúrcia i Sant Jaume de Domenys. És un incendi d'alta intensitat i treballen 16 dotacions terrestres i 3 aèries i, segons dades provisionals dels agents rurals, afecta 25 hectàrees. I un altre, Navarcles, s'han activat fins a 24 dotacions i 3 mitjans aèris. És un incendi de vegetació als marges del pont de Cabriana, Sant un és alert a la població de la zona perquè es confinin dins de les seves llars, en total unes 360 persones. El foc a més ha obligat a tallar l'enllaç entre la C-25 i la C-16 en els dos sentits. I estem pendents, ja ho sabeu, des de fa hores d'aquest incendi a Gavà, que ha obligat al confinament. Per saber com està ara ja la situació, parlem amb el nostre company de Gavà Televisió, Marc Ferrer. Bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Doncs sembla que la situació evoluciona favorablement. Segons els bombers, sembla que tenen encerclat el front de l'incendi i confien que pugui estar estabilitzat en les properes hores. Es mantenen, això sí, les mesures de precaució. S'ha aixecat el confinament del barri de Brugués, es manté el de Can Tries i la carretera de Begues ja ha estat oberta a la circulació. Per tant, continuen treballant. Em sembla que són uns 35 mitjans entre aeris i terrestres, i el que fan doncs, és lluitar per veure si poden estabilitzar-lo ben aviat i dedicar doncs, esforços als altres incendis que hi ha pel territori.
7: Moltíssimes gràcies, Marc. Ja ho sentíem, de fet, els bombers feia una estona a través de X deien de prioritzar alguns incendis perquè tornen a tenir aquesta tarda simultaneïtat. I és que l'onada de calor arriba avui al seu punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa. Hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi i, a més, hi ha localitats on s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals, falleres o activitats amb foc i material pirotècnic. El Servei Meteorològic avisa de temperatures importants per sobre dels 40 graus a Portbou. S'ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus. I un home de 70 anys i de nacionalitat espanyola ha mort aquest migdia mentre es banyava a la platja de l'Estany Mas, Mel de Calafell. L'avís al 112 s'ha rebut a 3:15. Malgrat les maniobres, ha estat impossible salvar-li la vida. Ja són 9 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la temporada de bany el 15 de juny.

0: Puto despertador.
1: Puto despertador.
2: Museu particular. Capítol 1. El despertador.
0: Ei, Anna.
3: Hola, Àlex.
0: Què? Parlem del despertador?
3: Oh, vinga, va.
2: Museu particular.
0: Quants cops hem maleït l'aparell que ens crida cada matí i ens recorda que el capitalisme ens espera? Realment és allò que una miqueta de disparar al pianista. Al final l'aparell no és el qui hauríem de, no és qui hauria de rebre els cops o maleir, és el moment que representa, que és l'hora de llevar-se. El cert, però, és que tant el control del temps com el de l'hora de llevar-se ha estat una preocupació humana des de fa milers d'anys. Pensa que la Grècia clàssica, Ctesibus, que era un inventor del segle III abans de Crist, va perfeccionar models de rellotges d'aigua amb sistemes que t'assenyalaven ja l'hora exacta. Eren aquests precedents dels rellotges que encara avui utilitzem. I també va incorporar algunes alarmes, i això ho feia doncs, que aquesta mateixa aigua, quan arribava a un determinat nivell, feia caure trossets de ceràmica o bales de ferro damunt d'objectes metàl·lics. Per tant, generaven un soroll i en un moment determinat, doncs, vulguis o no, et podia arribar a despertar, i després precisament aquesta força de l'aigua i aquesta compressió doncs, també va poder afegir-hi alguns xiulets o algunes alarmes, i d'aquesta manera aquests rellotges d'aigua també incorporaven aquests sistemes d'alarmes sonores. Tot i això, en el passat, aquesta necessitat sobretot la veiem vinculada a la religió. Pensa que al final arriba un moment en la història de la humanitat on la societat es divideix. Hi ha uns que poden ser una miqueta més vius i diuen, escolta, jo això de treballar, no. Saps? El que faré serà vetllar per tu resant els déus. Aleshores, clar, pateixes, no? Jo el món espiritual me n'encarrego tu i tu ja em pagaràs una part de la meva, no? Ja em mantindràs perquè jo així, i un altre et dirà, bueno, jo em dedicaré a protegir la resta de coses, no? No aniré al camp a doblegar l'espinada, però protegiré. Aleshores, hi ha com aquesta divisió clàssica que s'ha dit, no? Dels ordres, en què trobem els treballadors, els guerrers i els religiosos. És a dir, evidentment, però, esclar, si jo em comprometo que no aniré a doblegar l'espinada perquè a canvi estaré resant, és molt important, com a mínim, que compleixi amb els horaris de resar, que m'estigui resant, no?
3: Almenys fer-ho bé, no?
0: Sí, ni que sigui de cara a la galeria. És per això que dins del món religiós és tan important també el control del temps i poder-lo controlar, valgui la redundància, però també ser-ne conscient, no? I d'aquesta manera doncs, poder fer les oracions o els oficis que convinguin en cada moment. És per això que ja trobem doncs, aquests rellotges i aquests rellotges que incorporen alarmes en aquest primer moment d'aquest primer cristianisme, d'aquest primer monacaisme, aquests monjos o aquests primers monjos com Cassiodor o Procopi, que ja parlen també d'aquests rellotges d'aigua amb sistemes per marcar les hores d'adoració. O, per exemple, en el cas del budisme, no és només exclusiu del cristianisme, doncs que al segle VII i VIII també ja trobem sistemes semblants, on, per exemple, en el cas dels musulmans, a la gran mesquita de Damasc, al segle XII, s'hi va instal·lar just al seu costat un enorme rellotge d'aigua que el que feia era marcar les hores d'oració, i així tothom sabia quin era el moment que s'havia d'aturar la feina i doncs rendir culte al Déu. Aquesta mateixa funció després, en època medieval, serà la que assumiran els campanars de les esglésies. En un primer moment l'objectiu és aquest, és marcar la vida religiosa del dia, no? Del dia a dia, i que després la gent això acaba doncs, també incorporant. Doncs, quan sona l'Àngelus al migdia, doncs, potser és el moment, més enllà de resar l'Àngelus, doncs, també de parar per fer un mos i dinar, o quan sona no sé quin altre les vespres cap al vespre, doncs, també potser és el moment de deixar la jornada i anar-se'n cap a casa. Tot això s'anirà doncs, aprofitant per la vida quotidiana laica. Però anem al tema. Porto 5 minuts xerrant i encara no he dit res del despertador, per tant, anem al tema. Des de quan hi ha un aparell d'ús individual que podem programar perquè soni i ens desperti a l'hora que ens doni la gana? Doncs sembla que des del segle XVIII aproximadament, de fet, el 1786, Levi Hutchins, un rellotger de New Hampshire, a Estats Units, va inventar un aparell, ell era rellotger, i va inventar un aparell que sonava, un rellotge, que sonava cada dia a les 4 de la matinada, perquè era l'hora que ell es llevava. Ara bé, això és com el primer despertador, però s'ha de dir que era un rellotge que només sonava a les 4 de la matinada, no podies canviar l'hora, els diumenges, se siente, també tocava a les 4 de la matinada, i només era d'ell. Per tant, sí que és el primer despertador, però bé, d'aquella manera, perquè només el tenia ell. Ens haurem d'esperar doncs, uns quants anys, més de mig segle després, fins que el 1847 el francès Antoine Radier patentés el seu model de rellotge despertador que es podia ajustar a qualsevol hora, per tant ja érem semblant als despertadors que tenim actualment, sempre que fos una hora en punt. Si t'havies de llevar un quart de sis...
3: Ja, malament.
0: Malament, havies de...
3: O a les 5 o a les 6.
0: Exacte, havies de triar les hores en punt. I és curiós, però que en aquest cas la patent no va traspassar l'Atlàntic, i és per això que uns anys més tard un americà, no? un senyor dels Estats Units, va patentar exactament el mateix i va crear doncs, també a partir del 1876 el que es considera com el primer despertador ja creat en massa, perquè tot plegat al final ve lligat de l'auge del capitalisme i de la industrialització, és a dir, és importantí, de la mateixa manera que era importantíssim pels monjos saber a quina hora havien de resar, és importantíssim pels patrons saber a quina hora han d'entrar els seus treballadors i pels treballadors a quina hora han d'entrar a treballar a la fàbrica i no perdre la seva feina. És per això doncs, que en aquest context es comencen a proliferar, en molts casos, en aquest context de les colònies industrials i de més, com que vivien tots junts, el que es feia era, doncs, hi havia això, les campanes o hi havia sirenes, no? Hi havia com un despertador comú que anava marcant els canvis de torn i, per tant, quan s'havia de llevar la gent, perquè en aquest primer moment eren molt cars també aquests primers despertadors. Era tecnologia punta, era l'iPhone 16 de l'època, era el despertador. Fixeu-vos que, per exemple, en el cas, he fet una miqueta de cerca a la premsa històrica i he trobat al voltant del 1880 anuncis de despertadors en la premsa espanyola d'aquell any, que te'ls venien per unes 12 pessetes i mitja. Tu ja és molt o és poc? Doncs també he buscat a veure més o menys,
3: sí,
0: no?
3: Sí,
0: què era, doncs,
3: aquell car,
0: mateix
3: no?
0: Any una barra de un quilo de pa rondava la mitja pesseta.
3: Mare
0: i un
3: meva.
0: Litre d'oli estava al voltant d'una pesseta i mitja, no? I un despertador en valia 12 i mitja. Per tant, eren objectes cars que es compraven a terminis també, i que al final eren objectes que es cuidaven i que s'acabaven heretant, perquè doncs, era molt car. I com et deia, sobretot en aquest context de la feina, era importantíssim tenir rellotge i tenir despertador. Al final, els aristòcrates els és igual llevar-se una hora que una altra, perquè total, per la feina que fan. Però en el cas dels treballadors sí, i que els que vivien a les fàbriques o vivien molt a prop de les fàbriques tenien aquestes sirenes, però i els que no?
3: Clar, clar. I és que fa estona que penso, i com ho feia la gent abans? De veritat que fa estona que ho penso.
0: Doncs podies contractar els serveis d'un despertador.
3: Una persona humana anomenada despertador, que no dormia mai.
0: No era ben bé això, però sí que existia la figura, l'ofici del despertador, que era la persona que tu li pagaves uns cèntims, estaves subscrit, no? Era en aquell moment, tu li pagaves uns cèntims i cada matí, a l'hora que tu li diguessis, s'ocupava d'anar-te a despertar. Això a vegades ho feien amb unes perxes, amb uns pals molt llargs, no? Perquè el que feien era picar-te a la finestra.
3: Que agradable.
0: Bueno, perquè et despertessis, i a vegades hi havia com el compromís de que s'havien d'assegurar que t'havien despertat. Bé, clar, si no els hi posaves una reclamació de...
3: Clar, no. Típic, obres la finestra, ja m'aixeco, ja
0: clar,
3: va...
0: Arribes a la feina, no, és que no ha passat el despertador. Bueno, senyor...
3: S'ha agafat la baixa.
0: No, exacte, no seria aquesta. En el cas d'Espanya, això era una feina que podien arribar a fer els serenos, que n'havíem parlat en un altre capítol, que eren aquests que guardaven les claus i demés, doncs també podien arribar a fer aquestes funcions de despertador, i en el cas d'Anglaterra o Irlanda van estar en actiu fins als anys 20, aquest ofici. Tot això canvia després de la Segona Guerra Mundial. En part, el món d'avui canvia després de la Segona Guerra Mundial, sobretot també per la introducció en el nostre dia a dia del plàstic, de l'omnipresent plàstic, el que fa també doncs, és abaratir els costos de producció d'aquesta mena doncs, d'objectes, que fa doncs, que no siguin tan cars i que puguin entrar doncs, ja plenament dins de les llars més comunes. I després, a partir dels anys 50, també doncs, entren els digitals. Són els quan trobem els primers despertadors digitals. I avui doncs, sembla que és un aparell no?, que està en cert perill d'extinció, potser no

0: d'Espanya deia que un 81% dels usuaris de telèfon tenien un smartphone, un telèfon intel·ligent. I d'aquest 81%, el 65%, per tant, molt més de la majoria, utilitzava el telèfon com a despertador, una cosa que la majoria dels experts en el son desaconsellen totalment, perquè l'ús del telèfon abans d'anar a dormir doncs, pot afectar negativament en el son, i el fet també de tenir, ja no dic amb notificacions activades o tot això, doncs tenir aquest telèfon a dins de l'habitació doncs, també pot arribar a ser perjudicial. És per això que s'està també doncs, treballant en que això no passi i que tornin a ser una miqueta com tu, que tornem a ser una miqueta padrinets.
1: Soc visionària. No?
0: I, per exemple, hi ha algunes iniciatives curioses, com en el cas, per exemple, de, aquí mateix a Catalunya, de Manresa, que aquest 2024 es van repartir més de 1.000 despertadors. L'Ajuntament va repartir més de 1.000 despertadors analògics, bueno, diguem digitals, però vull dir que d'aquests que van amb una pila i de més, que no fan res més que dir-te l'hora
1: i sonar quan
0: tu els programes. Doncs van repartir més de 1.000 despertadors entre els alumnes de primer d'ESO de la ciutat, precisament per això, perquè no fos l'excusa de dir, no, és que necessito tenir el telèfon a l'habitació perquè em serveix com a despertador, no? Doncs, i d'aquesta manera doncs, propiciar uns hàbits del son una miqueta més saludables.
1: Doncs fantàstica iniciativa, eh? Tu no entens.
0: Jo tinc un despertador, és veritat que no l'utilitzo com a despertador, sinó que o sigui, tinc un rellotge despertador, no l'utilitzo com a despertador, reconec que utilitzo el telèfon.
1: Jo és que a casa meva, bueno, tu hi has estat a casa meva, i bueno, ara ho penso fredament, jo tinc un despertador perquè faig servir un despertador a l'habitació, però és que cada habitació de la casa tinc un rellotget d'aquests despertador, que potser tampoc és normal, eh? Vull dir, jo dec com aglomerar tots els despertadors del carrer, perquè al meu carrer crec que ningú fa servir, perquè clar, quan sento el matí, sobretot a l'estiu, que dormim amb les finestres obertes, les alarmes dels veïns, al matí tothom li sona l'alarma del mòbil. Clar, els tinc tots a casa.
0: Sí, com n'han de tenir la resta, si els tens tots tu.
1: Sí, el que passa és que els d'ara sí que crec que no... Bueno, potser sóc jo que no dono amb el bo, eh? No et duren molts anys. Ma mare té 65 anys i fa res, uns mesos, va haver de llançar el despertador que li van regalar, atenció al que et diré ara, pel seu casament.
0: Déu-n'hi-do.
1: O sigui que el despertador li ha durat quasi 40 anys. Jo penso, com és que els meus em duren 4 anys?
0: Bé, perquè ni la fabricació ni la intenció segurament de que tinguin aquesta durada és la mateixa. Al final també deu haver un tema d'obsolescència programada entremig.
1: Totalment. Tant de bo tenir un despertador que duri 40 anys.

0: Mira, avui que parlem de despertadors, una cosa que està super associada als despertadors és el temps, i el temps a la música. I sempre m'he sentit molt frustrada, perquè a mi m'agrada molt la música, tothom ho sap, però no controlo gens el ritme ni els temps. Bé, volia iniciar una mica la meva secció d'aquest capítol amb aquesta cançó d'Extremadura, senzillament, perquè es diu Con un latido del reloj, i no va ni del temps, ni dels relojes, ni de nada. Realment només hi ha un vers en el qual diu Como un reloj te tengo en la cabeza a todas horas. Realment, pel poet és que són ells, no s'ho van currar massa amb aquest vers, però sí que la cançó és xula, si l'escolteu és molt xula. I com que també saps que fa bastant el que em dóna la gana i
1: sí,
0: em deixes fer-ho...
1: Sí, a la vista està amb aquesta cançó. No, un vers, mira, un vers.
0: Però ah, que és xula.
1: Sí, sí.
0: La gent no ho pot veure, però estaves ballant una miqueta.
1: Ui, sí, una cosa...
0: És cert, és cert. Doncs, com t'anava dient, Àlex, em venia de gust parlar una mica de temps i de rellotges, perquè el concepte del temps també el trobo sumament interessant. Llavors, com per començar fàcil i que tothom segurament li soni, doncs

0: No podia deixar de portar els rellotges del nostre amic Salvador Dalí, que també s'ha especulat molt sobre els rellotges i tothom té aquesta cosa dels Camembert a sobre. En aquest famós... Ell va utilitzar moltes vegades la història dels rellotges desfets. Sí que la persistència de la memòria, que és aquest quadre famós, que és com una platja del Cap de Creus, on hi ha tres rellotges que es desfan, hi ha una mena d'autorretrat també desfent-se i moltes formiguetes, potser és el que més ha donat de parlar. A mi el que m'agrada dir, que molta gent potser no acaba de veure, és que realment és un autorretrat d'aquest quadre, és ell mateix i només tenia 28 anys quan el va fer. Realment era un xaval, era molt jove, però ja tenia aquesta cosa tan tècnica, tan acadèmica, tan precisa en la seva pintura. I com et deia, s'ha especulat molt sobre aquests rellotges, però no, a vegades no acabem de relacionar Dalí amb la ciència, i Dalí estava super mega fascinat per tot el que eren les teories de la relativitat, les teories del temps, li interessava molt Einstein. Llavors, ell deia que aquests rellotges eren, cito literal, tendres, extravagants, solitaris i paranoic crítics, però no deixen d'estar desvinculats de la teoria de la relativitat, de l'espai i del temps. Una teoria que jo no et podria explicar ni en set vides, però que ell tenia, i mira que ja tot Catalunya li cau malament Dalí, no passa res, s'entén, però ell tenia la capacitat d'unir aquestes teories en una obra visual i plàstica. Concretament d'aquest quadre, ell va dir que era com una mena de fotografia de somnis pintada a mà, però realment tot el que simbolitzen els rellotges va molt més enllà d'un temps que és relatiu. Penseu també que hi ha les formiguetes, que les formiguetes en Dalí mai són mai res de bo. Així que quan veieu aquests rellotges, jo el que intentaria dir a la gent és que no els simplifiqui, que hi ha molt més darrere del que sembla. I si parlem de rellotges, doncs evidentment un tipus de rellotge és el despertador, que m'ha agradat molt avui com has fet la secció, m'ha interessat molt, potser és per això que...
1: I la resta de dies no.
0: Bueno, avui m'ha agradat especialment.
1: Va,
0: Sí,
1: molt bé.
0: es fa palès la teva professionalitat.
1: Crec que no m'ho havien dit mai d'aquesta manera, però de bon, de
0: Bueno,
1: bon.
0: no sé, m'ha semblat sumament interessant tot el que has explicat i pensava també en tots els tipus de rellotge que hi ha més enllà del despertador. Hi ha pues, rellotges analògics i digitals, hi ha els rellotges de polsera, hi ha els rellotges de torre, els de saló, els de butxaca, els d'arena, els de pèndol, els de cucut, seria en català, els de cuco, sempre ho dic en castellà. I realment de tots se n'han fet autèntiques obres d'art i a qualsevol museu que aneu, tipus Marès, així, trobareu aquest utensili, perquè en teoria compleix una funció en mil milions de materials, mil milions de formes, etc. Però el que passa és que a vegades el que menys importa d'un rellotge és que et digui l'hora.

0: Com et deia, a vegades el que menys importa és el rellotge. En aquest cas també em tornaràs a renyar, perquè en aquesta cançó de Coldplay, que va tenir un èxit brutal l'any 2004, bueno, realment li van donar un Grammy com, un de, com, bueno, com la gravació de l'any, es diu Clocks, la cançó és sumament... Hi ha un punt que diu que la confusió no acaba mai, que les parets es tanquen i els rellotges fan tic-tac. És que no hi ha més. Però fixa't quina gran significació té el rellotge darrere. Bé, en qualsevol cas, era obligatori portar clocks perquè té aquesta cosa del piano que diuen que és la gràcia de la cançó. Una altra cosa, que també està molt vinculada al temps, saber fer aquest ritme, cosa que tampoc jo sé fer, com et deia abans.
1: Sí, clar, no, sí. Al final pots fer venir bé tal com vulguis.
0: Espera, que ara això t'agradarà més. El Banc d'Espanya està fent una exposició per ensenyar els nous retrats que els reis s'han fet, això que els reis cada any es fan retratar. I com que ara són moderns, s'han fet retratar per l'Annie Leibovitz, que és una fotògrafa molt famosa. Llavors han dit, mira, en lloc d'ensenyar només els quadres dels reis, que queda com a ranci, farem una exposició que ho flipes al voltant del concepte del temps. I han agafat molts artistes contemporanis, d'aquests que m'agraden a mi, doncs Lito Barrada, el Manolo Laguillo, la Isabel Quintanilla, l'Isidro Valcárcer Medina, també alguns clàssics com Goya, han ficat coses de Chaplin també. I llavors el que han fet és, en aquesta exposició, reflexionar al voltant del temps, és dir, a través de la història, quina concepció s'ha tingut del temps, sobretot en les societats occidentals, i per què tenim un temps lineal que, com tu deies abans, el que fa és mantenir el control de la productivitat. Això és una altra història, de per què entenem el temps de manera lineal i per què el despertador sempre va endavant i no pot anar en paral·lel. En qualsevol cas, en algun punt de l'exposició també del que es parla és que certes classes socials veien en el rellotge un símbol de progrés i distinció social, i segurament ara el que veiem potser les generacions més joves és que el rellotge no deixa de ser quelcom que et lliga la productivitat i aleshores que has de fer. Parlant, però, de lligams, porto una obra d'art que... Bueno, espero que t'encanti, a mi m'encanta.
1: Bueno, pots contar, segur que deu anar sobre paelles.
0: Estic tan segura que aquest capítol ens quedarà tan bé, però és que tan segura. És una obra d'art que es diu Perfect Lovers, Els amants perfectes, del Félix González Torres.
1: Un moment, tot va malament.
0: Que no! Escolta'm! És una obra que ell va datar de l'any 87 a l'any 91 i són, literalment, el podeu buscar, dos rellotges de paret sincronitzats al mateix temps, són idèntics. Llavors, són dos rellotges, és que és molt maca la història. El que va fer el Félix González Torres és agafar aquests dos rellotges i posar-los al mateix, o sigui, sincronitzadíssims, mateix segon, mateix minut, tot exactament igual. Llavors, el que va fer és que en el moment que el seu company va morir, diguéssim que els va començar a cronometrar, i clar, anava ben igual, però què va passar amb el temps? Que es van desincronitzar, seria, no descronometrar, es van desincronitzar. És a dir, el temps entre els dos rellotges que signifiquen o representen el Fèlix i el seu company es van allunyant, perquè al final del que parla és d'una distància simbòlica, no? Una mort i l'altra no. Realment el que hi ha darrere d'aquesta obra és, diguéssim, una mica el dolor del sida, perquè el company del Fèlix va morir de sida, ell també moriria de sida al cap de 5 anys, i amb aquest rellotge el que feia és com intentar evidenciar d'una manera molt clara que en un cert moment de la història, ara ja no passa, però en un cert moment de la història, quan eres diagnosticat, el temps s'acabava, i que sobretot si estaves amb algú altre, i una de les dues persones moria, doncs evidentment ja es començaven a generar dos universos paral·lels, no? Una persona s'ha quedat aquí i una altra se n'ha anat. I m'agradaria acabar llegint la carta que el Félix González Torres va escriure pel seu company, que està relacionada amb aquesta obra, que és molt maca. Li diu, res, són quatre línies, eh? Li diu, no tengas miedo de los relojes, es nuestro tiempo. El tiempo ha sido tan generoso con nosotros, imprimimos el tiempo con el dulce sabor de la victoria. Hemos conquistado el destino reuniéndonos en un momento determinado. Por lo tanto, devolvemos el crédito donde se debe, el tiempo. Estamos sincronizados ahora y siempre. Te amo.

0: I com que m'he posat així una mica sentimental, doncs volia acabar amb la Cyndi Lauper amb Time After Time i dient-te, Àlex, que és igual que tinguis despertador digital, analògic, el que sigui, al final el rellotge no deixa de ser una representació del temps, però que com tothom sap, i tornant a recordar el nostre amic Dalí, és tot molt relatiu. Jo quan estic amb tu és que em passen les hores volant.
1: Ai, Anna, no sé com t'ho fas, però sempre ho salves.

0: Merda, merda, merda, no ha sonat, Faitar!
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Sintonizes Radio Montornès.
3: So, how's your evening so far?
4: Bonsoir.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: En xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Nova jornada complicada en simultaneitat d'incendis de vegetació. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert a la zona de Cabrianes, al polígon industrial de Berenguer de Sallent i a la zona oest del nucli d'Artés, demanant a la població que es confini per l'incendi de Navarcles al Bages, que crema des de 3:15 de la tarda. Hi ha 17 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Està situat sobretot als marges del pont de Cabrianes. Els efectius del cos d'emergències treballen en aquest àmbit i prioritzen el flanc esquerre que ha travessat un camp de rostolls. I un incendi també de vegetació forestal al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, entre Aiguamúrcia i Sant Jaume de Domenys. L'incendi és d'alta intensitat i treballen 16 dotacions terrestres i 3 aèries. Afecta, segons dades dels agents rurals, a 25 hectàrees. S'ha confinat Pontons, Pla del Manlleu, les Pinedes Altes de Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia, Valldossera, de Querol i zones properes. Afecta 500 persones. I encara també pendents de l'incendi de Gavà, el primer dels incendis declarats avui, un incendi forestal. El foc ha obligat a confinar 6.000 persones, tant la columna, pel que fa a la intensitat de flames, ha disminuït considerablement, com també pel fum. I treballen 29 dotacions. Estarem alerta i anirem actualitzant aquesta informació. Més temes, les escoles incorporaran infermeres per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. Després d'una prova pilot a 57 centres, la previsió és estendre-ho arreu a partir del curs vinent. Els departaments d'Educació i Salut han fet un pilotatge per blindar les cues durant l'horari lectiu. La directora de Planificació de Salut és Aina Plaza.
3: Un equip de pediatria territorial de referència per tots els centres educatius, estem parlant d'uns 22.000 alumnes i 57 centres educatius. A més, hem assignat infermeres estables en aquests centres educatius i també hem introduït una nova figura, que és la figura del tècnic de cures en auxiliar en infermeria.
2: I Lloret de Mar presenta aquest estiu novetats a les seves platges per millorar els serveis. Les Guinguetes amplia l'oferta gastronòmica, el servei de gandules estrena nova distribució i, a més, continuen en 100 espais sense fums i la prohibició de fumar s'estén també a les terrasses de les Guinguetes. L'Ajuntament assegura que totes aquestes actuacions formen part de l'estratègia per consolidar un nou model turístic sostenible. I Venezuela, nou balanç oficial de víctimes dels terratrèmols, 3.685 persones mortes. Això sí, es manté la xifra de ferides, que és de 16.740.

0: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
1: Benvinguts a una nova edició de Perifèries. Com sempre, l'Aleix Alari està al control de so. El Jordi Tortós aquí al micròfon. I avui dedicarem el nostre programa a repassar algunes de les més interessants novetats perifèriques que hem rebut en les últimes setmanes.

Doncs la primera novetat és aquest àlbum que es diu Dying Thieves for Love i està signat per Chris Driver, un escocès que des que el vam descobrir el seu àlbum de debut, Blackwater, l'any 2006, l'hem seguit molt constantment perquè és un home que ens agrada molt. Ha demostrat ser un cantautor amb un estil propi i un repertori molt atractiu, partint, a més, sempre d'un folk contemporani. Aquest ja és el seu sisè àlbum en solitari i, a part d'aquest sisè àlbum, ha col·laborat també amb moltíssims altres artistes. Chris Driver, nou àlbum, Dying Thieves for Love.

Chris Driver, 20 anys de carrera i realment disc a disc demostrant que és un personatge d'una qualitat per sobre de la mitja. Escocès, nascut el 1978, aquest és el seu nou treball, Doing This for Love. La segona novetat que us presentem avui està signada per una cantant nord-americana que es diu Yepa.

Doncs aquesta novetat acabada de sortir es diu Jean, a l'LP. Ella es diu Jebba, que no és altra que la jove de nascuda a Arkansas al 95, 31 anys té, que es diu Abigail Elizabeth Smith, una dona molt curiosa des del punt de vista que la seva joventut no porta a fer esperar arranjaments d'aquesta qualitat i d'aquesta sofisticació. Com us he dit, és d'Arkansas, té 31 anys i Jean és aquest àlbum que acaba de publicar i que és el segon disc que ha cridat molt l'atenció a tota la premsa anglosaxona.

Es diu, o es fa dir, Yebda. Malgrat que ella es diu Abigail, Elizabeth Smith és d'Arkansas i aquest és el seu segon àlbum, es diu Jean. I anem ara amb l'àlbum de debut d'una noia cantautora escocesa d'origen hindú afincada a Glasgow. Es diu Radhika.

Es diu Radica i és el seu àlbum de debut. El disc es diu Cine Pop i és la filla del baixista dels Sub Dragons, una banda que va ser molt reconeguda als anys 90, una època molt, diguéssim, daurada del pop britànic. Doncs Radica acaba de debutar, molt jove, i la manera en la que debutes també té molt a veure amb aquella manera i específica, sobretot del nord d'Anglaterra, d'Escòcia, de fer un pop molt basat en guitarres i veus. L'àlbum, insisteixo, es diu Cine Pop.

I ja tenim aquí, sencer, el nou treball de Aldous Harding, un dels discos més interessants que hem rebut les últimes setmanes. L'àlbum es diu Train on the Island i ella, que arriba des de les Antípodes, des de Nova Zelanda, jove, 36 anys, al costat d'altres veus, també com les de Nadia Reid o Marlon Williams, ha arribat a mostrar que aquella illa, que Nova Zelanda, té un talent dins de les seves noves generacions realment considerable. Així és que aquest nou treball el considerem una de les millors novetats que hem rebut últimament. És el seu cinquè àlbum i es diu Train on the Island. Ella és Aldous Harding.

des de Nova Zelanda, el cinquè àlbum d'Aldous Harding. Es diu Train on the Island. I una sorpresa molt curiosa i agradable ha sigut la del disc de Pina Palau. Amb aquest nom ens vam preguntar d'on havia sortit i sabem que viu a Zurich, és suïssa, i aquest és el seu tercer àlbum. Es diu You Better Get Used to It.

Es diu Pina Palau, és de Suïssa, instal·lada a Zúric, i aquest és el seu tercer àlbum. Es diu You Better Get Used to It. I la veritat és que ens ha sorprès molt també la bona rebuda que ha tingut aquest tercer àlbum en tota la premsa internacional. La veritat és que té un estil molt personal en què les cançons funcionen com a gairebé entrades d'un diari íntim. Molt poca informació personal tenim d'ella i encara pues, ens preguntem d'on surt aquest cognom. Es diu Pina Palau.

foc a tantes coses. En tindria prou amb un llumí. Un dia de sort com un idiota que no veu més enllà.

Ferran Palau, aniversari feliç és el seu dins d'aquest any 2026. Al seu costat, com sempre, el Jordi Matas, el seu cosí, arranjador, excel·lent guitarrista i un resultat fantàstic en aquest àlbum. Aniversari feliç.

Bang, bang, dispara a sang freda que fa baixada. I quin horror, i que salvatge era

Ferran Palau, un personatge que ha creat tot un estil, una manera molt personal d'interpretar, de composar i de fer cançons, que també ha tingut, evidentment, la seva repercussió i la seva influència en d'altres veus, per exemple, la de la sabadellenca Venus.

0: jugábamos al escondite, jugábamos a la palma corrida, que se llamaba.
1: Es tracta del tercer àlbum ja de Venus, que en veritat es diu Valeria Núñez Saurí i és de Sabadell. La veritat és que en tres àlbums ha demostrat un crescendo realment important, una evolució molt interessant pel camí de l'indie pop electrònic. És, com us deia, de Sabadell, és totalment millennial, va néixer el 2000, té 26 anys i es diu realment Valeria Núñez Saurí. En definitiva, Mai vista trista és el títol d'aquest nou treball del 2026 de Venus.

Venus, un talent molt jove de Sabadell que seguirem amb molta atenció. Mai vista trista, aquest és el títol del seu últim treball. I nosaltres ens acomiadem, l'Aleix Salari, el control de so, el Jordi Tortós d'aquí, el micròfon. Deixem enrere aquesta edició de novetats de Perifèries amb la de Ellie O'Neill, l'àlbum de debut d'aquesta jove irlandesa en què el minimalisme i el intimisme són protagonistes. Fins la setmana que ve.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Simultaneïtat d'incendis de vegetació. Novament aquesta tarda us hem anat informant. D'entrada tenim confinats els veïns a la zona de Cabrianes, al polígon industrial de Berenguer de Sallent, i la última informació és que s'ha confinat Sallent en tota la seva totalitat. Recordem amb aquest incendi que ja porta estona a Navarcles. També tenim confinat Pontons, Pla de Manlleu, les Pinedes Altes de Montmell i algunes cases en aquest incendi que està entre Aiguamúrcia i algunes zones properes del Pla de Manlleu. També Sant Jaume de Domenys. L'incendi és d'alta intensitat. Això sí, a Gavà ja s'ha perimetrat i hi ha un altre incendi des de la primera hora de la tarda, però evoluciona molt favorablement i s'ha aixecat l'ordre de confinament. David Borrell, cap dels bombers, ha destacat les condicions complicades en què s'està treballant aquesta tarda. L'escoltem.
3: N'hi ha sua de la humitat relativa tan baixa que tenim. Això de cara a la propagació dels incendis, no? Aquesta combinació d'aquesta alta temperatura, aquesta humitat relativa extremadament baixa i amb una mica de vent de marina de que faci, doncs és una combinació letal.
2: I per la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, que també ha comparegut fa tot just uns minuts, ha demanat complicitat a la ciutadania davant la situació que estem vivint d'altes temperatures i amb aquests incendis que posen en risc les persones i també l'entorn.
4: Estem en una situació de simultanietat que, com ja hem dit en els dies anteriors, ens tensiona l'operativa del cos de bombers. Estem en un moment complicat d'altes temperatures que gairebé superen rècords històrics i per tant hem de demanar una vegada més la complicitat i la corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania d'evitar aquelles activitats que generen risc i poden provocar incendis.
2: Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic avui han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa Les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats. El president Illa ha negat que hi hagi hagut negligència. I el sector porcí català ha entrat en números vermells. Unió de Pagesos ha alertat que durant el primer semestre de 2026, els ramaders han perdut més de 19 euros per cada porc viu, el primer marge econòmic negatiu dels últims 4 anys. I els Mossos d'Esquadra que alerten de l'increment de bandes juvenils violentes a menors implicats i que utilitzen armes de foc. Són bandes que avui, per exemple, hi ha hagut una detenció, la banda que s'autodonava dels 300 que operava a Sant Andreu, a Sant Martí i a Nou Barris amb violència extrema.

0: three, ah!
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
5: Fa poc més de 3 setmanes que hem entrat en l'estiu meteorològic i ja veiem que la cosa es complica. No va bé. Temperatures molt altes, sequedat extrema i, conseqüentment, incendis forestals. La natura plora i les persones que l'estimem també. Aquests darrers dies, l'incendi del Baix Empordà, que ha afectat més de 2.000 hectàrees del Parc Natural de les Gavarres, ha sigut el més mediàtic. Desgraciadament, no ha sigut ni tan sols l'únic. Avui comencem Jazz It escoltant una cançó que pràcticament és un lament. Parla de l'amor i compara la seva intensitat amb la del vent, dient que el vent és salvatge. La cançó és Wild is the Wind, i el vent, en el nostre cas, i com hem vist a les Gavarres, és el factor clau que pot convertir l'incendi en un desastre i una tragèdia irreparables. Aquí teniu Wild is the Wind per Nina Simone.

0: Hi, this is Bob Minster of the Yellow Jackets, and you're listening to Jazz It.
1: L'estiu és l'època dels incendis forestals, però afortunadament no tots són aspectes negatius. També és l'època dels festivals de jazz i el passat cap de setmana hem batut rècords. Dos estrelles han vingut a presentar el seu darrer disc. Una és una noia i una estrella emergent i sorprenent per la intensitat i la força del seu directe. És la Kesia Benjamin, saxofonista alt, que l'any passat va visitar Barcelona i va actuar en el Molino. El seu nou disc, que acaba de ser editat fa poc més de 10 dies, es titula We Dream i compta amb col·laboracions tan especials com la de la pianista Hiromi. Aquí en teniu una mostra, la Kesia Benjamin amb Hiromi i Flame Keeper.

Redman, un dels millors saxos tenors del món, que està fent gira amb el mateix quartet amb el que ha gravat aquest disc. En aquest quartet compta amb el pianista Paul Cornish com a figura destacada. Hem tingut a Joshua Redman i el seu quartet a Andorra i a Tiana, a la comarca del Maresme. I ara us portem Borrowed Eyes, una balada en la que el contrabaix de Philip Norris també hi té un paper molt destacat.

0: Hi, this is Joshua Redman, and you are listening to Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazz It. Repassem dos concerts més del cap de setmana dels dies 3, 4 i 5 de juliol. Un el va protagonitzar un altre jove, Julius Rodríguez, un pianista nord-americà. I l'altre va ser a càrrec del grup Incognito, veterans i supervivents del moviment batejat com Acid Jazz, que, com recordareu, va estar de moda, va estar d'actualitat als anys 90. Julius Rodríguez, que de vegades també apareix com Orange Julius, és, com us hem dit, una figura jove i emergent dins del panorama internacional. En els seus discos hi toca diversos instruments, els produeix i ofereix unes obres que podríem dir que són un tant eclèctiques, però sempre atractives, i on exhibeix influències molt diverses i, a més, la presència indissimulada de teclats electrònics. Però en directe va ser una altra història en el Club Jamboree de Barcelona. Va venir amb un format de jazz tradicional, amb el trompetista Brandon Woody, un amic d'infància, com a veu solista. I van venir per interpretar les seves melodies, les melodies de Julius Rodríguez, en clau 100% jazzística, i demostrar que és un jove amb talent a dojo i un futur brillant, sens dubte. Ja us hem dit que es deixa influenciar per tendències molt diverses. Doncs ara escolteu Run to It i digueu-nos si en aquest còctel musical no hi ha una part de gospel força evident.

Julius Rodríguez, Run to It, del seu disc Evergreen, que és de l'any 2024, però és també el darrer que ha editat. I d'aquest jovenet anem a uns veterans, el grup Incognito, és a dir, soul, rhythm and blues, gotes de jazz, per un producte musical, l'acid jazz, elegant i ballable moltes estones, aspecte que no té per què ser un demèrit. Incognito és un grup que, en certa manera, té data de caducitat en aquest moment, perquè el seu líder històric, compositor de pràcticament totes les cançons i ànima del projecte, Jean-Paul Maunick, conegut com a Bluey, està molt malalt. Pateix Parkinson i la malaltia està suficientment avançada com perquè ja no pugui tocar la guitarra. En directe, òbviament, té un paper testimonial, si ho mirem des del punt de vista musical, però un paper important, perquè és el director, exerceix de director, i a més és la persona que es dirigeix al públic amb un missatge optimista, d'esperança, d'harmonia, un missatge que arriba al cor. Incognito també estan presentant nou disc, que es titula Music Magic Ironic, i aquí teniu la cançó It's About Time.

0: Hello, this is Sara Dowling, and this is Jazz It.
1: Tornem a mirar endavant, Jazz It, perquè els dies 23 i 24 d'aquest mes de juliol hi ha programats dos concerts imprescindibles. Tots dos en el Palau de la Música Catalana de Barcelona i tots dos formant part del cartell del Festival de Jazz de la Ciutat, edició 2026. Diguem que són dues prèvies. El primer concert, 23 de juliol, Pat Metheny, el guitarrista de jazz més famós del món.

El Pat Metheny Group, l'any 1978, des del disc de presentació d'aquest projecte que va convertir a Pat Metheny en una estrella i un referent. La cançó que hem escoltat es titula Jaco i, evidentment, està dedicada a Jaco Pastorius, el mestre del baix elèctric, amb qui Pat Metheny va compartir la seva primera gravació a nom propi, el disc titulat Bright Size Life. Així sonaven el 1978 i ara sentirem com sona el grup actual de Pat Metheny. Des del seu darrer disc, Side Eye 3+, la cançó Our Old Street, un temps lent, una balada amb tota la seva sensibilitat i que va fent un crescendo a mesura que avança. Our Old Street.

0: Hi, this is Kenny Barron, and whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz Is.
1: L'endemà del concert de Pat Metheny i el seu grup en el Palau de la Música, és a dir, el dia 24 de juliol, en el mateix escenari, el protagonista serà Marcus Miller, baixista elèctric, com Jaco Pastorius, que abans hem esmentat, però amb un estil i una intenció clarament diferents. Sempre diem que Miller es va reservar un lloc en la història del jazz i en la posteritat, quan va tirar endavant el projecte Tutu, a nom de Miles Davis, però una obra nascuda de la seva imaginació i talent.

Miles Davis i Marcus Miller i el seu immortal Tutu. I per posar-hi un contrast, com hem fet abans amb Pat Metheny, farem ara un salt en el temps, des de 1986, que és quan es va gravar i editar Tutu, fins a 2015, any en què Miller va editar Aphrodisia, un disc en el que hi trobem una adaptació de l'èxit dels Temptations Papa Was Rolling Stone. Els Temptations la van gravar l'any 1972 i la van portar al número 1, tot i que no la van escriure ells. En la versió de Marcus Miller, com era d'esperar, el baix elèctric és el principal solista.

Hem començat el programa d'avui amb una cançó molt trista i hem parlat dels incendis forestals. Volem acabar amb una cançó que és pur optimisme, un cant a la vida i al planeta, i a més, una de les cançons més conegudes del que sempre serà el rei del jazz, Louis Armstrong. La cançó, ja us ho podeu imaginar, és What a Wonderful World, quin món tan meravellós. I amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes de nou a La Intersecció. Què tal? Com esteu? Com estan en aquest dia més calorós de l'any? Espero que estigueu a casa, fresquets, amb el ventilador, amb l'aire condicionat, amb un vano, amb un refresc, amb el que sigui que us faci passar aquest dia de la millor manera possible. I com a complement tenim La Intersecció. Fins les 6 us acompanyarem en aquesta tarda tan fresqueta de juliol, que portem informació, divulgació i entreteniment, com sempre. Espero que us quedeu i que ens escolteu al 91.2 de l'FM o bé també a la ràdio online, a radio.montornès.cat, a l'app i també al canal de Ràdio Montornès de la tele. Com sempre, com totes les tardes, m'acompanya a la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Bona tarda, Mireia.
1: Què tal? Com va el dia més calorós avui?
2: Bueno, com diem sempre, no? Aquí som afortunats. Estem asseguts i fresquets, però bueno, déu-n'hi-do la que cau fora. Sí.
1: Sí, home, fins les 6 i no crec que marxi així de cop la calor. Estem amb aquest avís 6 sobre 6 de calor, estem en vermell i és vital que sobretot al migdia corria un aire calentó, eh?
2: Sí, bueno, però ahir també, no? I abans
1: clar, jo crec que no hem notat tant aquest pic potser avui, perquè ja venim de dies molt calorosos, però és cert que avui havíem d'anar en compte. De fet, aquí a Montornès el meu mòbil marcava que màxim tindrem 37 graus.
2: Sí. És, bueno, malauradament ja és algo amb el qual haurem de conviure, no?
1: Sí, ens haurem
2: d'aquí en endavant.
1: Ai, sí, no pinta gaire bé, però bueno, que avui això el que dèiem com sempre, tots els consells que vam donar ahir ja estan disponibles a la ràdio La Carta, però sobretot recordem que la hidratació és fonamental, beure aigua, menjar coses lleugeres i que també tinguin aigua, vegetals, verdures, evitar les hores de màxima calor, si podem evitar sortir al carrer, doncs millor, i si hem de sortir a primera hora del matí, a última de la tarda, ben fresquets, vestits, amb crema solar, amb un barret, amb ulleres de sol, bueno, coses bastant típiques, però que a vegades diuen, i per què em vaig a posar-me un barret? Potser hauríeu, que a més és un gest que no costa res de res. I bé, ja com a consell extra, escoltar La Intersecció totes les tardes.
2: Això també refresca molt.
1: Home, i tant que sí.
2: I protegeix contra el sol i tota la resta.
1: I ens fa passar una bona estona. Exacte. Que aquests dies que dormim poc i estem agobiats, estem una mica més enfadats, no? I hem d'estar, bueno, el més contents possibles, doncs ja ho intentem aquí.
2: Oh, i tant.
1: I per aquesta missió d'estar més contents i somriure una miqueta, us portem acudits a l'escola Mugent. Recordem que els nens i les nenes de quart d'aquesta escola han gravat acudits i ens els han enviat perquè els compartim amb vosaltres. Avui escoltarem els acudits de la Maria Puertas i del Derek Serrano.
3: Ràdio Escola Mugent, el que més s'escolta la gent.
4: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
5: No us perdeu els d'avui, som-hi!
6: Hola, em dic Derek Serrano i us diré el meu acudit. Quin sofà, una rata amb una metralleta. Ratatatatata.
7: Hola, sóc la Maria Puertas i us diré el meu acudit. Quin és el bal preferit del tomàquet? La salsa.
8: Us han agradat?
9: Esperem que sí!
10: Moltes gràcies per seguir
11: a la gent mullent. Adeu!
1: Sempre, sempre ens agraden els acudits de l'escola Mugent. Demà n'escoltarem d'altres, que són molt divertits. Bé, doncs ja hem rigut una estona, ja ens hem situat i ara passem a presentar el sumari de la tarda d'avui. Avui començarem parlant de l'estiu jove, aquesta programació d'activitats que hi ha a Montornès un any més, però enguany amb una novetat, i és que s'ha rebut una subvenció de la Diputació de Barcelona i això ha permès que el número d'activitats que es faci siguin molt més grans. que encara hi ha algunes que el jovent es pot apuntar, jovent a partir de 12 anys, adolescents, perquè així estiguin entretinguts i entretingudes, sobretot les tardes d'estiu, alguns matins també, hi han sortides a parcs aquàtics, a parcs d'atraccions, bueno, de tot una miqueta. Avui recordem quina és aquesta programació i on la podeu consultar. També passarà per aquí, ja per acomiadar-se fins la temporada vinent, l'Estani Serrano, que estarà amb nosaltres, i la secció del Montornesenc del mes. Avui porta dues montornesenques del mes, no una, sinó dues. És el primer cop que té dues convidades.
2: Doblete i femení.
1: Sí. Sí, sí, això mateix. No direm res més, deixarem la intriga perquè podeu després escoltar-la, però això sí que us avanço que, com sempre, el trosset d'entrevista que podreu escoltar avui és un fragment de l'entrevista completa, i si voleu més, si us quedeu amb ganes de més, que segur que sí, a la ràdio La Carta la podreu escoltar tota sencera. I jo, com us dic, és la darrera secció de l'Estanis, però té moltes ganes de seguir i a partir del setembre continuarà portant-nos més montornesencs i montornesenques del mes. I avui també tindrem música en aquesta tarda de dimecres. El Miquel Zafra, el nostre company, parlarà amb Sagrada Família, que és un grup de Barcelona. No té res a veure amb el Monument de Gaudí, podem pensar en això, però no va per aquí.
2: Dic perquè era molt adient ara, no? Darrerament està en boca de tothom.
1: Sí, sí, sí. Bueno, clar, és que en veritat és un nom maco, Sagrada Família. La qüestió és que és un grup de músics que acaben de treure el seu primer EP, que es diu Say It Loud, i tenen molt bona vibra, eh? Jo hi he pogut escoltar algunes de les cançons. Combinen rimes africans, també influències del jazz, del funk i la música moderna, així que...
2: Només potser pot sortir alguna cosa animada,
1: sí,
2: de tots,
1: sí,
2: aquests,
1: sí,
2: gèneres.
1: Sí, sí, sí, i tant, així per acabar la tarda amb bona energia i intentant no pensar tant amb els 30 i pico gros que tenim fora, sinó amb les coses bones que ens porten al dia a dia. Bé, a banda d'això, doncs també tindrem novetats musicals, curiositats i informació, com la que us portem ara, perquè comencem repassant els titulars del dia. Comencem en què demà tindrà lloc la sessió plenària del mes de juliol. Com sempre, serà a 6:45 de la tarda a la sala d'actes de la Casa Consistorial. També es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament de Montornès. L'ordre del dia inclou, de nou, l'aprovació dels llocs de treball per l'any 2026, un punt que ja s'ha posat a ple en dues ocasions més. Els regidors i regidores també debatran la sol·licitud d'una subvenció del Fons de Recuperació Urbana, Ambiental i Social de Barris pel programa Memòria i Intervenció Integral a la zona de Montornès Nord. També decidiran si aprovar la despesa del servei de tractament de residus prestat pel Consorci de Gestió de Residus de Vallès Oriental i l'aprovació i signatura d'un conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. A la sessió també es posarà sobre la taula una moció dels ajuntaments de Catalunya afectats per urbanitzacions amb dèficits urbanístics i no recepcionades. Més de 500 infants entre 3 i 12 anys participen aquests dies en les activitats escassades de vacances, de lleure i esportiu. Aquests casals, que recordem organitzar l'Ajuntament, la primera setmana s'han inscrit 280 nens i nenes al casal esportiu i 180 al casal de lleure. Tots dos es desenvoluparan fins al 31 de juliol. L'esportiu majoritàriament a les instal·lacions de la zona esportiva municipal Les Vernedes, mentre que el de lleure es desenvolupa principalment a l'escola Sant Sadurní i l'Institut Vinyes Velles. A més, hi ha tres entitats esportives que estan duent a terme campus d'estiu, com el Club Bàsquet Vila de Montornès, l'Associació Esportiva Montornès Futbol Sala i el Club Handbol Montornès. D'altra banda, aquest mes de juliol, el Centre Juvenil Espúndic acull un casal per joves amb diversitat funcional severa. Hi participen setmanalment entre 7 i 8 joves d'entre 13 i 18 anys, amb l'acompanyament de personal especialitzat. Durant el casal treballa la creació artística i l'estimulació sensorial a través de la pintura, la música i el moviment corporal. Demà a 6:45 de la tarda s'inaugurarà a la sala d'exposicions de Can Saurina la 21a exposició col·lectiva Fotògrafs i Fotògrafes de Montornès. La mostra inclourà obres de temàtiques diverses de 14 artistes locals. Una d'elles és la Míriam Rubio. Ella porta molts anys exposant amb el grup i sempre ho fa en blanc i negre. Aquest any ha decidit exposar fotografies de la drag queen que hi ha darrere de Guillem Mitjavila.
9: des de petit que el conec, i ell des de fa anys està en el món de drag queen. Fa espectacles i es fa el mateix el vestit, i és, jo crec que és un artista. I jo l'he anat seguint, i una altra vegada, que va ser la primera vegada que vam fer fotos, em va dir, ostres, mira, jo tinc una idea, perquè estava estudiant un postgrau. Diu, m'agradaria que em fessis tu unes fotos, perquè volia fer, havia fet com un vestit recordant a la seva àvia materna el dia del casament. Llavors va dir que a l'església de Montornès. Llavors van fer unes fotos, i el vestit que va fer era blanc i negre. Llavors, que per mi, perfecta, perquè és que ja les fotos ja són blanc i negre. I la veritat que va quedar molt guapa.
1: El veïnat podrà visitar l'exposició fins al 25 de juliol, de dimecres a divendres, de 6 a 9 de la tarda, i els dissabtes d'11 a 2 del migdia. L'entrada és gratuïta. I amb l'última cosa, amb la que seu de cadascú, el pilot d'enduro local Iago Domínguez ha disputat la primera cursa del Campionat d'Espanya de Superenduro. Tot i obtenir les primeres posicions durant els entrenaments, una caiguda a la prova va fer que acabés en quart lloc de la categoria júnior. La propera carrera que disputarà el pilot serà del 17 al 19 de juliol a França i serà la penúltima cita del Mundial. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. La programació Estiu Jove inicia la segona setmana de juliol a ple rendiment amb tallers, sortides i formacions per joves a partir de 12 anys. Enguany l'oferta d'activitats és més extensa que en altres edicions. En total compta amb 24 propostes diferents. Aquesta ampliació ha estat possible gràcies a una subvenció de 73.000 euros que la Diputació de Barcelona ha atorgat a l'Ajuntament en el marc del projecte Per un estiu adolescent. La dinamitzadora juvenil, Tània Sánchez, ens ha explicat com han organitzat les propostes durant les setmanes.
12: Els dilluns i els divendres fem tallers al matí per adolescents, taller de teatre, taller de primers auxilis, hi ha intel·ligència artificial i programació de cuina, i dimarts, dimecres i dijous són dies de sortida. Llavors, marxem de sortida cada dia a un lloc diferent. A Illa Fantasia, al Tibidabo, a Waterworld, a la platja a fer kayak i snorkel. Anem a Un Humor Amarillo, anem al Caribe Park. I això ho tornem a repetir. Fem com la primera quinzena, anem a aquests 6 llocs i ho repetim després perquè tothom pugui anar a alguna excursió. A més de la sortida, tenim la setmana d'acampaments, que fem tota una setmana d'acampaments, de dilluns a divendres, al Pantà de Sau, amb un munt d'activitats. I totalment gratuït també, llavors, clar, evidentment els campaments, ja t'ho pots imaginar, que ha sigut com les activitats més desitjades i que abans s'han esgotat les places.
1: Gràcies a l'ajut de la Diputació, les activitats de l'estiu jove són de franc. Segons ha dit Tània Sánchez, hi participaran més de 350 joves d'entre 12 i 17 anys.
12: Ha vingut tanta gent, ha passat tanta gent per aquí. Aquestes setmanes ha sigut una mica... Hem anat molt a tope, perquè, clar, pensa... que han sigut, en total hem tingut com 461, al final entre, no, entre d'això, i més o menys gairebé participaran uns 350 joves, adolescents. Per franja d'edat, pues, bastant elevat, pensant també en la resta de programació que hi ha, no, des de les entitats esportives i tot, que també hi ha, es fan moltes activitats per les adolescents. Llavors, bueno, pues, molt contentes, esperem això, esperem que la gent s'ho faci bé, està a l'altura i que sigui una experiència xula.
1: A més de les activitats, enguany per primera vegada el Centre Juvenil Espúndic obrirà les tardes del mes d'agost. Serà amb la dinamització de monitors i monitores, de manera que el jovent s'hi podrà apropar per jugar a jocs de taula.

0: de dilluns a divendres, de 5 de la tarda a 9 de la nit. Nosaltres no, però hi seran uns altres educadors que seran aquí a l'espai i això cobriran per les tardes.
1: La propera activitat inclosa dins la programació Estiu Jove és aquest divendres, amb una nova sessió de cinema a la fresca. Aquesta setmana toca la pel·lícula Campeones, a 9:45 del vespre al Centre Juvenil Espútnic. Una altra activitat que ara mateix té les inscripcions obertes és una gimcana nocturna, que es farà el 20 de juliol a partir de les 9 del vespre pels carrers del poble. Els nois i noies d'entre 12 i 17 anys que s'hi vulguin apuntar ho poden fer a joventut.montornès.cat. I abans de rebre el nostre primer convidat, bueno, convidades de la tarda, l'Estani Serrano i les Montornesenques del mes, anem a escoltar una mica de música aquí a la intersecció i ho fem amb una col·laboració, com ens agrada començar. Una col·laboració tranquil·leta, que avui no està la cosa de moment per posar-se a ballar, d'aquí una estoneta potser sí. I es tracta de la nova cançó que han fet Hermanos Martínez i Hombres G, que es diu ¿Por qué me toca a mí?

0: La intersecció en territori nocturn.
1: I ara passem amb el montornesenc del mes, tot i que avui serien les montornesenques del mes, no faré cap spoiler més. Li deixem el micro a l'Estanis. Estanis, molt bona tarda.
2: Bona tarda, Mireia, com estem?
1: Doncs bé, sobrevivint a l'estiu, com es pot.
2: Sí,
1: sí. I amb una mica de paneta, perquè anem marxant de vacances.
2: Acabem la temporada.
1: Vosaltres, els col·laboradors, i clar, és com que ens alegra, però ens fa pena una mica.
2: Molta, molta, però bueno, al setembre tornarem amb més convidats.
1: O sigui molt bé. Que... Sí. Tindrem més montornesencs i montornesenques del mes.
2: També, també.
1: Doncs, Estanis, agrair-te la teva col·laboració aquesta temporada, tots els convidats també que han passat per aquí, però que hagis tingut aquesta idea i que ens portis cada mes una mica de montornès, un trosset a cada programa, agrair-te, i parlem, doncs, al setembre, et guardo la paraula.
2: Al setembre, l'únic que ens veurem en persona, no radiofònicament, a l'exposició del 9 de sí. juliol de fotògrafs aquí a Can Saurina, recordem-ho, a les 5:30 serà la inauguració el dia 9.
1: Perfecte.
2: Que cau en dijous, que no hi falti ningú. I la anava a xivar qui és la convidada d'avui.
1: També, és que al final també. El montornès...
2: És molt endogàmic, sí. Una mica, que no hauria de ser així, però bueno.
1: Bueno, ja us reivindicarem un altre dia.
2: Doncs sí.
1: Estanis, moltes gràcies, i et deixo amb el micro i les teves convidades.
2: A vosaltres.
0: El montornesenc del mes.
2: Doncs bé, com cada mes, comencem amb unes pistes, que la primera seria que avui no ve només una convidada sola, sinó que ve acompanyada amb la seva mare, una dona que també ha estat molt implicada en la cultura del poble, i una pista molt clau, molt clau, molt clau, seria que la sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. Doncs bé, avui venen de convidades la Lisenda.

0: de Bru Roca i la Mercè Roca i Puigmal. Bona tarda, com esteu?
1: Bona tarda, molt bé.
2: Bé.
0: Moltes gràcies. Molta calor, molta calor. Què en sabíeu d'aquella època de Montornès? Veu venir enganyades o com va anar el tema?
2: Absolutament res. Jo no sabia ni que existís.
1: Però si una cosa sí que és veritat és que el meu pare havia treballat aquí a la fàbrica de Can Pla i Elies, havia muntat la maquinària de la fàbrica. I llavors, doncs, clar, això... El meu pare ja coneixia una miqueta el que era el poble.
2: Coneixia gent. I per mediació d'aquesta gent, doncs, mira que aquí fan uns pisos i, doncs mira, a mi m'aniria molt més bé que no pas haver de fer el viatge cada dia de Barcelona a Sant Joan i ens vam venir a viure aquí.
0: La Mercè va col·laborar amb l'escola als anys 70 d'ajudant de mestre dels més petits en l'època del baby boom, no? Com va ser aquella època?
2: Els nens anaven a col·legi, bueno, dos, l'Àngel i ella, la Lisenda, l'altre encara era molt petit. I amb la mestra que tenien, a vegades havia d'anar al metge i no hi havia substituts. Per què no ho fa? Perquè ja em tens a mi fent de mestra. Ja ho havia fet a Sant Joan.
0: Ah, no tenies titulació com a tal.
2: No.
0: Era l'experiència i l'experiència. I fills a casa.
1: Sí que és veritat és que la mare sempre ha sigut molt aplicada en tema d'estudis, perquè ella va anar a una escola de monges allà a Sant Joan i això, doncs, les monges també eren molt primmirades amb les coses que feien.
2: En aquella època més.
0: Vas fer de catequista durant una època també.
2: Sí, dos o tres anys devien ser quan els nens van haver de fer la comunió, que llavors s'havia de fer la comunió perquè era així. Ara ja no es mira tant, però en aquella època sí. Doncs van demanar catequistes i jo vaig fer de catequista.
0: Després vas tenir la valentia d'obrir una botiga de fotografia allà on era la ICA actualment, que ja ni hi és la ICA.
2: Sí, sí, bueno, això va ser un d'allò que van fer els quatre companys que eren. Perquè no posem una botiga?
1: Pare.
2: Perquè no posem una botiga? Un era fotògraf. El que passa és que la cosa no va anar bé, perquè el fotògraf al cap de poc va marxar. Amb la nòvia que tenia, se'n van anar cap al Canadà. I vam aguantar... També, a veure, també ens van pressionar una mica perquè pleguéssim, I vam dir, bueno, pleguem, perquè, a veure, els altres tres també... El meu home i jo hi érem, cap si bé sempre.
1: Sí.
2: Els altres dos també van anar...
1: Desapareixent.
2: Escombrant.
0: Havies arribat a fer reportatges de bodes o coses així?
2: Penso que sí que en van fer un. Però és que va anar malament.
1: Fotos d'estudis fèieu allà a la botiga.
2: Sí, sí, fotos de carnet, això sí, sí, però esclar, quan el fotògraf va ser fora, ho teníem difícil.
0: D'una cosa que saps fer molt bé és ballar sardanes.
2: Bueno, puc presumir.
0: Pots presumir, has puc ensenyat presumir. A molta gent d'aquí del poble.
2: Bueno, jo sempre dic que no n'he ensenyat,
0: Com
2: la gent ha vingut i n'han après. Que com que si han vingut perquè hi venien a mi il·lusió i els feia gràcia aprendre'n. Doncs mira, jo, si em posava al seu costat i n'aprenia, jo ensenyant, és que jo ensenyant no en sé. Sé ballar, però ensenyar a ballar sardanes jo no en sé. Jo tinc una sardana, no feta meva, dedicada, feta per un compositor, que se'n diu la Germana Roca. Podria dir que és la meva preferida, però és que n'hi ha d'altres que m'agraden molt, molt, molt, molt, molt. Ara mateix n'hi ha una d'un compositor de Girona, que ja li vaig dir, de Girona hauries de ser, que com que Sant Joan és de la província de Girona, que se'n diu Enaltidora, que és preciosa, preciosa. Molt balladora, també s'ha de dir tot, perquè també n'hi ha una altra que també és molt maca, que es diu Sempre per tu, que també és molt maca, no és tan balladora.
0: Una cosa que teniu en comú és que les dues heu cantat.
1: Sí.
0: Fet, ja no, a Montornès no ho sé.
2: No, a Montornès no.
1: No, a Montornès no. Però és que, sí, és que la meva mare ho confirmarà, però és que jo canto, crec que des de que vaig néixer, que si mai...
2: Va ser fet a Sevilla.
0: Ah, bueno, doncs pues podria haver cantat Cantejondo, no?
2: I té una mica de...
0: Sí, d'allà.
1: Pensa que anàvem amb el cotxe, el meu pare, la meva mare i els meus tres germans, i jo anava cantant al cotxe. També ho feia perquè em marejava, i llavors la manera de marejar-me era cantar.
2: Sí, ui, quan anàvem amb el
0: cotxe tot artista. I com et sents més còmode? Quin gènere podríem dir que és el teu predilecte?
1: Ah, a mi m'és igual, totes m'hi ponen. Sí. Sí, sí, m'agrada cantar, eh? Vull dir, qualsevol música. A veure, potser més música melòdica. M'agrada molt la música catalana, encara que sigui de grups nous. M'agrada cantar de tot. En anglès també m'agrada. Sí, sí, sí, sí, sí. Alguna cançó castellana també, andalusa, també m'hi poso.
0: Clar, les que canteu vosaltres al grup.
1: Sí, i les corals també m'agraden, eh? M'agraden molt. Quan feien aquell programa de TV3 de
0: sí, Lo Happy Day,
1: m'agradava molt d'escoltar-los, perquè les corals m'agraden quan canten.
0: També has estat a l'AMPA del Mogent, no? Si no m'equivoco.
1: Sí, sí, sí. Vaig començar la de Sant Sadurní, perquè els nens van començar a anar a l'escola, bueno, la nena gran va començar a anar a l'escola Sant Sadurní, i llavors ens van traspassar, perquè ja n'hi havia molts. Va ser una miqueta una repetició de la història de nosaltres quan érem petits, que vam començar al Sant Sadurní, i després, com que el poble va créixer molt i va haver molts nens, van haver d'obrir una altra escola i van obrir el Mogent, on està ara Serveis Socials, que és l'oficina d'aquí de l'Ajuntament.
0: Estem acostumats ja a molta gent que ja encarrega la compra, que li portin a casa,
1: sí, sí,
0: que vingui la missatgeria, que t'ho porti. Els fills no són un paquet, llavors hauríem també de mirar de la...
1: Exacte, si és una cosa volguda, no? Llavors, jo crec que, a més, vull dir que els pares formem part de la comunitat educativa. Hem de prendre també decisions sobre què volem que els ensenyin als nostres fills i com els ensenyin, no? Evidentment, els professors són els professionals, però crec que nosaltres hem de fer acompanyament, sí o sí.
0: Implicant el bon sentit, vull
1: home,
0: dir, també.
1: Home, i tant, i tant. Res d'anar en contra, sinó al contrari, no? De donar aquest suport que moltes vegades segurament els professors necessiten de les famílies, no? Perquè, clar, no és el mateix tu que tens un fill o dos, o tres o quatre, és igual, però jo en el meu cas en tinc dos, no? El que tu pots fer, diguéssim, per aquests dos fills, que un professor que en té 30 a la classe. Llavors, clar, no és la mateixa implicació, i jo crec que és necessari que els pares també posem de la nostra part, no?
0: També has format part i formes de l'associació Volumón.
1: 2008, que hi va haver la gran crisi immobiliària i bancària, va començar llavors, hi va haver molta gent que va quedar a l'atur, que va quedar sense feina, sense ingressos, i des de l'Ajuntament doncs, van impulsar una miqueta tot el tema del voluntariat per ajudar les famílies que no podien en aquell moment guanyar-se la vida. Però bé, com a associació doncs, encara estem fent un cop al mes, fem una entrega d'aliments frescos, que col·laborem amb diguéssim, nosaltres posem la mà d'obra, per dir alguna cosa, eh? I llavors per Sant Jordi portem una rosa a la gent del menjador social, per Nadal fem recollida de joguines i entreguem també a les famílies que segueixen des de Serveis Socials. Treballem molt colze a colze amb Serveis Socials perquè són els que saben doncs, les famílies que ho necessiten. No?
0: Una altra associació més joveneta en la que formes part i podries dir que ets fundadora,
1: sí, sí,
0: és
1: sí,
0: el
1: sí.
0: Palau d'en Matla.
1: Associació Cultural Palau del Matla, aquesta estem a tope.
0: Explica'm, sí, sí. Perquè va parlar el Josep.
1: Aquest any fem 5 anys.
0: Molt bé, sí. Felicitats.
1: 5 anys fem aquest any i farem una celebració, eh? Per l'octubre farem una celebració. Recuperarem una miqueta coses que ja tenim fetes d'aquests anys que hem passat i alguna aportació nova d'aquest any. La nostra intenció a l'associació és, doncs, això, el patrimoni tant cultural com patrimonial de Montornès, posar-lo una miqueta en valor i donar-hi la nostra nota també.
0: Doncs no sembla poc, s'ha dit molt ràpid, però al final són moltes coses que es fan pel poble i coses que tampoc hem parlat i que segur que n'heu fet. Doncs sí, en destaquem això i res, moltes gràcies per haver-me concedit aquesta entrevista que m'ha agradat molt.
1: Gràcies a tu, Estanis.
0: El Montornesenc del mes.
3: Continuem nosaltres a la intersecció. Recordeu que podeu escoltar l'entrevista sencera del Montornesenc del mes a la ràdio a la carta, que avui només ha estat un fragment. Nosaltres continuem a la intersecció amb una miqueta de música, com us deia. I és que Olivia Rodrigo està patant molt amb el seu nou disc, un munt de cançons incloses dins de l'àlbum són de les més escoltades arreu del món, així que anem a recordar alguna avui, com aquesta Stupid Song.

Això és Olivia Rodrigo amb Stupid Song del seu nou disc, que com dèieu està petant. Però nosaltres no deixem la música de costat, perquè com tots els dimecres és moment d'escoltar el nostre company, el Miquel Zafra, avui per descobrir com sona l'EP de la Sagrada Família.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: Continuem en directe a la intersecció i anem a parlar d'un tema que tenim tots a la ment, que és la calor. Ja sabeu que ens aixafa, que sou les ganes de fer res, però és important, tot i això, mantenir una bona rutina i també mantenir-nos actius i actives. Això sí, toca adaptar a les circumstàncies tot allò que fem. I com resulta que això d'informar és lo nostre, us deixem amb alguns consells.
2: L'estiu i les vacances són el moment ideal per descansar, dedicar temps a la família, amics i a una mateixa, i fer aquelles activitats que agraden però que durant l'any queden una mica oblidades. Però cal anar amb compte perquè també és un moment de manca de rutines que pot derivar a un major sedentarisme. Per evitar-lo, és important trobar i proposar-se exercicis que motivin i ens mantinguin actives durant l'estiu. Les vacances ofereixen un gran ventall de possibilitats per a la pràctica d'esports i activitats físiques. A més, aquestes es solen realitzar sobretot a l'aire lliure gràcies al bon temps i les hores de llum que augmentaran el contacte amb la natura, millorant encara més el benestar a la persona que les realitza. Si et quedes a casa i sols anar al gimnàs durant l'any, aprofita per provar classes i disciplines noves. Si el teu gimnàs tanca per vacances, busca un que tingui ofertes d'estiu o prepara rutines a casa amb gomes o manuelles i anima alguna amiga a fer-les juntes. Si marxes fora, pots informar-te si l'hotel on t'allotjaràs té gimnàs. Si ets de platja i matinera, pots practicar ioga o sortir a caminar o córrer pel passeig marítim o pels voltants i ser de les primeres en capbussar-te l'aigua. Si practiques o t'agraden els esports d'aigua, aprofita per nadar, bussejar, fer snorkel, anar amb caia, copa del surf o, si fa vent, practicar esports de vela. També et pots quedar a la sorra jugant a pales o a voleibol. Si, pel contrari, ets més de muntanya, pots escollir entre fer senderisme, ciclisme o escalada, per exemple, i et pots recolzar de les diferents aplicacions que t'ajudaran a planificar millor la teva ruta segons dificultat i durada. Finalment, recorda que quan practiques esports a l'exterior a l'estiu, cal vestir roba lleugera i transpirable, portar gorra i ulleres de sol per protegir-se, anar ben equipada, amb aigua per evitar la deshidratació i posar-se crema solar. Tant si ets a casa com si ets de platja o de muntanya, aquestes vacances busca l'activitat física que et faci sentir més a gust i potenciar un estiu actiu. I recorda, evitar les hores de major temperatura entre les 12 i les 5 i hidratar-te correctament per evitar patir un cop de calor.

0: Bé, deixem de costat els consells per escoltar una mica més de música, però amb una altra raó del que he fet fins ara, que és una efemèride, no? Què celebra? Què celebra anys avui, Sergi?
1: Doncs avui escoltarem l'efemèride d'aquest grup tan conegut per tothom, sí. No? Potser gairebé no caldria ni res més. D'un treball del 66, del 1966.
0: A veure
1: què fas el compte. 60 anys, ja d'això, Mireia.
0: Sí. Imagina't. Ha passat temps.
1: I d'això, d'un EP que van treure, que és un Overman, amb aquesta cançó, el single de... que donava nom a l'EP, Overman.
0: Doncs vinga, anem a escoltar els Beatles.

0: I ara anem a escoltar una recomanació literària. Sabeu que a l'estiu és aquell moment, aprofitem més per llegir. Però aquesta recomanació és per als petits i petites de la casa. Ens arriba des de l'escola Mugent i avui qui ens recomana un llibre és l'Alan Marín.
1: Llegeix amb la gent del Mugent. Lectures que et recomanem.
2: Hola, sóc l'Alan i vaig a Sisea. Us vull recomanar el llibre Pesadillas, la noche del muñeco viviente. L'autor és R.L. Stine i també és l'il·lustrador. El gènere és de terror. La part que més m'ha agradat és quan el Mr. Good es mou. El recomano perquè és molt divertit i terrorífic. Perquè és divertit? Perquè fan moltes bromes amb el ninot de ventríloc. Si teniu entre 11 i 13, aquesta és la vostra col·lecció. Adeu, adeu!
3: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
0: Bé, doncs fins aquí arribem al programa d'avui, dia 8 de juliol. Això sí, si voleu escoltar encara més La Intersecció, que ningú s'oblidi que a les 10 tenim de nou aquest mateix programa, també a les mateixes vies, al 92.2 de l'FM i a la ràdio online, on avui, a més d'aquestes recomanacions literàries, també els del Mugent ens han deixat acudits, però hem escoltat, hem descobert com sona el primer P de la Sagrada Família, aquest grup que tant ens ha fet ballar, i també avui hem tingut dues convidades per primer cop al Montornesenc del mes. L'Estani Serrano ha entrevistat a la Llegenda Bru i a la seva mare, la Mercè Roca. Recordo que havíem escoltat un trosset, però que a la Ràdio La Carta podreu escoltar l'entrevista sencera. I també hem parlat de l'estiu jove, totes les activitats que els nois i noies tenen a la seva disposició durant aquest estiu, sobretot adolescents a partir de 12 anys. Tot això ho podreu tornar a escoltar, com us deia, a partir de les 10. Nosaltres tornarem demà ja de Juernes, aquí a La Intersecció. Demà també s'allarga aquesta alerta per forta calor, així que tothom amb molt de compte. Demà parlarem de les inscripcions als tallers del Casal de Cultura, que subiran el dilluns, també de l'exposició de fotògrafs, que s'inaugurarà demà, mentre fem el programa, però nosaltres hem pogut parlar ja amb algun dels fotògrafs i fotògrafes, així que us avançarem una miqueta què hi trobareu. I també de les inscripcions a l'espai de joc del Centre Infantil Pintor Mir, que són aquestes esta setmana, teniu fins divendres, així que les famílies que no us despistin si volen aportar els seus fills i filles. I moltes coses més, però jo no us les avanço perquè us haureu de quedar demà i escoltar-nos a partir de les 5. Que vagi molt bé la tarda d'avui i demà ens trobem a les 5.
4: Fins demà, Mireia. Adéu.
3: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
5: Alimentació pel sistema immunitari. El sistema immunitari és un sistema força complex que, resumidament, s'encarrega de fer front als patògens i de combatre'ls, és a dir, discerneix entre el que és propi o el que és estrany a l'organisme. Cal tenir present aquest sistema durant tot l'any, però sobretot els mesos de més fred o els canvis sobtats de temperatura de la tardor. És important que les barreres de defensa funcionin correctament per tal d'evitar les infeccions característiques de l'època, com la gastroenteritis o les grips. Per tant, per tal de beneficiar-les i modular-les, cal mantenir una alimentació correcta i enfocada a afavorir el sistema immunitari. A més d'evitar els aliments que poden empitjorar el seu funcionament, com l'excés de sucres d'addició, les farines refinades, els processats, la brioixeria, les grasses saturades provenents d'embotits olis refinats, o l'alcohol i el tabac, és important assegurar la presència de certs aliments a la dieta que aportin les vitamines i els minerals necessaris per a reforçar-lo. Per tant, l'alimentació ha de ser rica en fruites i verdures de temporada com els cítrics, la taronja, la mandarina, el kiwi o el caqui, les crucíferes com la coliflor o el bròcoli i els pebrots o el julivert. Totes elles riques en vitamina C, sobretot si es consumeixen crues o poc cuinades. També han de formar part de l'alimentació de tardor les fonts de beta-carotè i provitamina A, com les pastanagues, la carbassa, el moniato o els espinacs, sense oblidar els antioxidants, els aliments rics en vitamina E i els que contenen zinc, seleni i ferro, els ous, els cereals complets, les llavors com sèsam, el lli i la chia, els fruits secs, l'oli d'oliva verge, les nous de Brasil, màxim un grapat a mà tancada setmanal, els llegums i el peix o el marisc, sobretot el blau petit del Mediterrani com els seitons o el verat. També alguns aliments amb propietats antimicrobianes, antiinflamatòries o fluidificants, com l'all, la ceba, el gingebre o els bolets shiitake. A més, a l'haver-hi una relació estreta entre la salut intestinal i el sistema immunitari, és indispensable mantenir una microbiota sana i, per tant, caldrà portar aliments fermentats com les verdures fermentades tipus kimchi o xucrut o d'altres en conserva com els cogombrets o els derivats lactis naturals, com el iogurt o el kèfir, diàriament. Finalment, i no per això menys important, és interessant realitzar alguna activitat física moderada a l'aire lliure per mantenir-se actiu i assegurar la síntesi de vitamina D. Seguir una alimentació saludable i enfocar a reforçar el sistema immunitari, mantenir-se actiu, assegurar un bon descans i realitzar activitats a l'exterior és imprescindible per prevenir els refredats, les infeccions o les gastroenteritis característiques de l'època.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. El cinema ha estat sempre un mirall de les passions humanes i entre elles el ball hi ocupa un lloc privilegiat. Quan parlem de grans moments de ball al cinema, és inevitable pensar en aquelles seqüències que han quedat gravades a la memòria col·lectiva. Des dels musicals clàssics de Hollywood fins als films més contemporanis, les coreografies han estat part essencial del llenguatge cinematogràfic. En molts casos, aquestes escenes han impulsat la carrera dels actors i actrius que les protagonitzaven, convertint-los en icones immortals. La màgia d'aquestes seqüències rau en la combinació perfecta de música, moviment i posada en escena. És per això que repassar les millors escenes de ball del cinema és, en realitat, un viatge per la història de l'art i de la cultura. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: I hi som tots? Doncs vinga, comencem!
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: El moviment de malucs de John Travolta i Olivia Newton-John a Grease. El vol de Jennifer Grey als braços de Patrick Swayze a Dirty Dancing. El ball en ple carrer de Gene Kelly a Cantant sota la pluja o l'escena de les cureixamaneies a Mary Poppins són només alguns dels exemples de seqüències de ball del cinema que s'han quedat gravades a la memòria col·lectiva. Així que avui volem fer esment d'algunes d'elles. Comencem pels més clàssics. Barret de Copa és una pel·lícula musical nord-americana estrenada l'any 1935 i protagonitzada per Fred Astaire i Ginger Rogers, una de les obres més representatives de la comèdia musical de Hollywood de l'època daurada. La història combina humor, malentesos romàntics i espectaculars números de ball. Un dels moments més icònics és la seqüència Cheek to Cheek, on Rogers llueix un vestit de plomes blanc mentre balla amb Astaire. També destaca el número Top Hat, White Tie and Tails, amb una coreografia plena d'elegància i ritme. La química entre els dos protagonistes va fer d'aquest film un gran èxit internacional. Barret de Copa continua sent un referent indiscutible del cinema musical clàssic. I just got an invitation through the mails. Your presence requested this evening. It's formal, top hat, white tie and tails. Nothing now could take the wind out of my sails. Because I'm invited

un any després de Barret de Copa, arribaria a les nostres pantalles Swing Time, o En les ales de la dansa, com es va titular a Catalunya. El mateix duet de protagonistes ens presenten una història que combina comèdia romàntica amb espectacles musicals de gran qualitat. Hi ha diverses escenes que podríem destacar del film, entre elles Vals in Swing Time, una fusió impecable entre el vals i el swing, Never Gonna Dance, ple de dramatització i emoció, i el tema musical A Fine Romance, que porta un to còmic i tendre a la trama. Però, sens dubte, el moment més recordat d'anar-les a la dansa és quan sona el tema Pick Yourself Up, on Ginger Rogers ensenya a ballar a Fred amb una energia contagiosa. El film destaca per la seva posada en escena refinada i l'elegància dels moviments. Les coreografies de George Stevens i l'estil de Jerome Kern eleven l'obra a la categoria d'un gran clàssic de l'època daurada del cine. En ales de la dansa continua sent un punt de referència de la història del cinema musical.

0: L'any 1951, Vicente Minnelli es va posar darrere de les càmeres per rodar Un americà a París. El film està protagonitzat per Gene Kelly i Leslie Caron, un altre dels duets del cine de l'època. La història gira entorn d'un pintor nord-americà a París que s'enamora d'una jove francesa. Entre les escenes a destacar, Un americà a París compta amb el tema It's Wonderful, un duet ple de frescor i romanticisme. La seqüència Our Love is Here to Stay, que ens ofereix un ambient íntim i delicat vora el Sena, i el punt culminant de la pel·lícula, una coreografia de 17 minuts que dona nom al film. Aquesta seqüència combina música de George Gershwin amb una posada en escena espectacular inspirada en pintures franceses. Les coreografies de Kelly mostren la seva innovació i domini de l'espai. El ballet final és considerat una fita en la història del cinema musical per la seva ambientació i qualitat artística. Però malgrat això, un dels moments més memorables el trobem en el número musical I Got Rhythm, on Kelly canta i balla amb un grup de nens parisencs. El film va guanyar l'Oscar a millor pel·lícula de l'any 1952. També va obtenir premis a millor direcció artística i banda sonora, entre d'altres.
1: I got
2: rhythm.
1: I got
2: music.
1: I got
2: my gal, who could ask for anything more?
1: I got
2: Daisy.
1: I got
2: in green pastures.
1: I got
2: my gal.

0: Attendez 100 maintenant.
1: Non.
0: Regarde.
1: Soldat.

MacDonald O'Connor. La trama del film ens mostra el pas del cinema mut al sonor amb situacions plenes d'humor i enginy. Entre les anècdotes més conegudes sobre el rodatge, Kelly estava malalt amb febre quan va filmar la seqüència sota la pluja. A més, per tal de que es fes més visible en càmera la pluja, es va aconseguir barrejant aigua amb llet. Tot i les dificultats, la pel·lícula va esdevenir un èxit i es va convertir en un clàssic immediat. El guió juga amb la sàtira sobre Hollywood i els seus canvis tecnològics. Pel que respecta a les coreografies, estan considerades una obra mestra del cinema musical. Malgrat el número més icònic és sense cap mena de dubte el que dona títol a la cinta, on Kelly balla sota la pluja amb una energia desbordant, també cal destacar Good Morning, una escena energètica interpretada pel trio principal. Un altre moment memorable és Making Love, amb Donald O'Connor fent una coreografia còmica i acrobàtica. El film també inclou el sofisticat Broadway Melody Ballad, amb Sid Charisse i Kelly en un somni coreogràfic.

Cinc anys després, Stanley Donen seria l'encarregat de dirigir Funny Face i, per fer-la realitat, va escollir una parella que formaven una combinació plena d'encant i elegància. Em refereixo a Audrey Hepburn i Fred Astaire. La història gira al voltant d'una jove llibretera parisina que és descoberta per un fotògraf d'una important i coneguda revista de moda que busca una model que surti del que és habitual i decideix convertir-la en la millor model de París. Entre les escenes més memorables trobem Bonjour Paris, on els personatges descobreixen amb entusiasme la ciutat, la seqüència He Loves and She Loves, rodada als jardins de Chantilly, o Funny Face, on Hepburn desplega el seu magnetisme davant la càmera. Un dels números més recordats és Think Pink,

0: que obre el film amb una explosió de color i ritme. Però, sens dubte, on Esther brilla és cantant i ballant el tema Let's Kiss Make Up, demostrant la seva gràcia habitual. Funnyface barreja moda, música i ball amb una gran sofisticació visual. El disseny de vestuari va ser creat per Hubert de Givenchy, amic personal de Hepburn. La fotografia plena de colors vius reforça el caràcter estilitzat del film. Esther, ja veterà, mantenia intacta la seva elegància a la pantalla.
1: I didn't mean to start any scene to make you sigh, hope to die. It's most immoral for us to quarrel. Why can't we both agree? Don't you know Ben Franklin wrote about this thing at length? On the proposition that in union there is strength. Why raise a storm up if we'll just warm up?

Als inicis dels 60 s'estrena una producció inspirada en el Romeo i Julieta de William Shakespeare, adaptada als barris novaiorquesos dels anys 50. El film musical dirigit per Robert Wise i Jerome Robbins va ser estrenat l'any 1961 sota el nom de West Side Story. L'argument gira entorn del conflicte entre dues bandes juvenils rivals, els Jets i els Sharks. Entre els números musicals més coneguts trobem Dance at the Gym, on els dos grups competeixen mitjançant el ball. Un altre moment emblemàtic és quan sona Tonight, la popular escena del balcó que ens mostra l'amor impossible entre Maria i Tony. I, per descomptat, no podíem oblidar-nos de mencionar la seqüència on Rita Moreno i George Chakiris interpreten Amèrica, plena de vitalitat i crítica social. Val a dir que Natalie Wood, que donava vida al personatge de Maria, va ser doblada en les parts cantades per Marnie Nixon. Rita Moreno, en canvi, sí que va interpretar les seves pròpies cançons, tot i algunes pressions inicials. El film va guanyar 10 premis Oscar, incloent el de millor pel·lícula.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Són diverses les escenes musicals i en coreografies que trobem a Mary Poppins, producció musical de l'any 1964, sota la producció de Walt Disney. Un dels números més recordats és A Spoonful of Sugar, on Mary Poppins transforma les tasques domèstiques en un joc. Una altra escena mítica és quan Ver, les Cureixemanelles, juntament amb els dos nens, canten Xim Xim Xerí, que va ser mereixedora de l'Òscar a millor cançó original. Un altre moment espectacular el trobem quan Ver i els seus companys d'ofici ballen sota les xemeneies Step in Time. Però per avui hem escollit una escena plena d'alegria i fantasia, Supercalifragilisticus Spialidocious, que tots hem cantat alguna vegada mentre gaudíem de la pel·lícula. La combinació d'actors reals amb animació va ser revolucionària per l'època. Julie Andrews va guanyar l'Oscar a millor actriu per la seva interpretació, superant Audrey Hepburn, candidat al mateix premi per My Fair Lady. Val a dir que Walt Disney va trigar més de 20 anys en aconseguir els drets de l'obra. L'autora, Pamela Lyndon Travers, de fet, no va quedar del tot satisfeta amb la versió cinematogràfica. Malgrat tot, el film va guanyar un total de 5 premis Oscar, incloent el de millors efectes especials.

0: traveled all around the world, and everywhere he went, he'd use his word and all would say, there goes a clever gent.
1: When Fuchs and Myrtle Rogers pass a time of day with me, I say me special word and leave me off me out to tea.
2: Woo! Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious.
0: Docious, but that's going a bit too far, don't you think?
1: Indubitably.
0: So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word, and then you've got a lot to say. But better use it carefully, or it could change your life.
3: For example?
0: Yes?
3: One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Oh, and a lovely thing she is, too.
4: She's
2: supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
5: L'any 1965, Julie Andrews i Christopher Plummer es posen a les ordres de Robert Wise per protagonitzar la pel·lícula musical Somriures i llàgrimes. La cinta guanyadora de 5 premis Òscar, inclòs el de millor pel·lícula i direcció, es basa en la vida real de la família Von Trapp i s'ambienta a l'Àustria dels anys 30. El film destaca per la banda sonora de Richard Rodgers i Oscar Hammerstein II. Hi ha moltes escenes musicals que venen acompanyades de grans coreografies, com la seqüència inicial de The Sound of Music, rodada a les muntanyes austríaques, o el vals entre Maria i el capità, durant la festa a la Vila Von Trapp. Però si hi ha un moment inesborrable de la memòria de tots els que han vist la pel·lícula, és quan Maria ensenya els nens a cantar pels carrers de Salzburg, tot cantant el Do Re Mi, i la coreografia que interpreten Charmian Carr i Daniel Trueheit en un pavelló del jardí sota la pluja mentre canten Sixteen Going on Seventeen, una de les escenes més tendres del film. La cançó My Favorite Things, una altra de les destacades, mostra l'esperit positiu i màgic del personatge de Julie Andrews. L'actriu va sorprendre a tothom amb la seva veu potent i clara en totes les preses.

protagonitzada per Marlon Brando, Al Pacino, James Caan i Robert Duvall. El Padrí és tot un clàssic de Francis Ford Coppola que també conté memorables escenes de ball. Basada en la novel·la de Mario Puzo, es narra la història de la família Corleone, una de les cinc famílies de la màfia novaiorquesa. El film comença amb el famós casament de Connie Corleone, l'única filla de Don Vito Corleone, on apareixen diverses escenes de balls tradicionals italians. Aquestes seqüències mostren l'alegria familiar en contrast amb les negociacions que tenen lloc a l'ombra. També hi ha moments de música i dansa que serveixen per subratllar el vincle comunitari i cultural dels personatges. Hi ha un moment on Brando balla el vals nupcial amb la seva filla a la ficció, tema compost per Nino Rota que s'utilitza al llarg de tot el film per identificar el seu personatge, anticipar la seva presència i subratllar el drama de la història. Aquest tema s'ha convertit en un dels més icònics de la història.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Bob Fosse va ser conegut com un influent coreògraf, director de teatre i cine, i ballarí de musicals, amb un estil distintiu i reconeixible que incluïa moviments d'espatlles, genolls cap a dins i l'ús de guants i barrets blancs. Va ser l'únic en guanyar, en un mateix any, el triplet de premis, l'Oscar, un Tony i un Emmy, i va dirigir obres tan icòniques com Cabaret, Chicago i All the Jazz. L'any 1972, Liza Minnelli, Michael York i Joel Grey es van posar les seves ordres per rodar Cabaret. La història ens situa al Berlín dels anys 30, durant l'ascens del nazisme i gran part de l'acció es desenvolupa al Kit Kat Club, on Sally Bowles canta i balla. Escollir una escena de ball a Cabaret és complicat. Hi ha molts moments on la música i el ball són els protagonistes. Bill Common obre el film amb un to provocador i decadent i el número Maybe This Time mostra el costat més íntim i emotiu del personatge de Sally. També destaca Money Money, un duet irònic entre la protagonista i el mestre de cerimònies. Però un dels números més icònics, sens dubte, és My Hair, amb una Liza Minnelli asseguda amb una cadira dalt de l'escenari i amb una coreografia molt suggeridora. La producció va guanyar 8 premis Oscar, tot i que va perdre el de millor pel·lícula davant El Padrí.
2: Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, I give you that international sensation, Fräulein Sally Bowles!

John Travolta interpreta el paper de Tony Manero, un jove de Brooklyn obsessionat amb el ball, a Febre del dissabte nit. La història mostra la seva vida quotidiana, gens fàcil, i el refugi que troba a la pista de la discoteca. Un dels moments més icònics és quan Tony balla sol sota el focus amb You Should Be Dancing dels Bee Gees. També destaca la seqüència del concurs de ball, on Travolta exhibeix la seva tècnica impecable. Un altre punt àlgid del film es produeix quan Tony balla amb la seva parella Stephanie a ritme de More Than a Woman. La banda sonora dels Bee Gees va convertir-se en un fenomen mundial i va ser clau per l'èxit de la pel·lícula. Tot i que Febre del dissabte nit és possiblement una de les més recordades pels espectadors per les seves escenes de ball, aquest fet no s'ha traduït en grans premis. John Travolta va rebre una nominació a l'Oscar com a millor actor principal i 4 nominacions als Globus d'Or, com a millor pel·lícula, actor principal, banda sonora i cançó original per How Deep Is Your Love, el que ens demostra un cop més que els premis no sempre estan en consonància amb l'opinió dels espectadors. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja sabeu, no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: La llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Ràdio Montornès.
2: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
3: Qui dorm a la taula i canta al llit no té el seny complit. Són de l'ordre de les parèmies i de les dites que es troben en moltes diferents variants i que no alteren el sentit ni modifiquen els conceptes. Qui no canta, Déu no l'ou. Per significar que el qui no s'exclama no és atès i també que el que si no s'espavila no obté el profit.
2: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
3: Les minyones de la Pobla, quan ballen, fan el saltet, i no el fan per l'aigua del canti, és pel vi del porronet. Fa referència a la Pobla d'Aran, llogaret d'aquesta vall. És una de tantes dites tòpiques de sentit càustic que participa del doble sentit del refrany i de la corranda, com moltes d'altres d'aquest gènere.
2: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
3: Qui té ball, el balla. Refrany per a indicar com es troba en una situació difícil i sense ajut, com seria, quan som al ball, hem de ballar, anàleg de l'anterior. O, qui va a balls, passa treballs, per les conseqüències desagradoses que se'n poden derivar.
2: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
3: Qui de canyes fa flautes i de frares fa cabal, quan és vell va a l'hospital. Que no es pot comptar amb els elements citats. Les canyes tenen poca consistència per fer instruments. I la segona idea era per rimar, segons ens explica la saviesa popular.
2: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
3: El flabiol no el toca a qui vol, per a indicar que no tothom que ho desitja pot estar en situació de fer anar els altres com ell vol, semblantment als flabiolaires que els marquen el ritme de la dansa i els poden fer anar més de pressa o més a poc i àdhuc fer-los mudar de ball. És a dir, ja ho diu, el flabiol no el toca qui vol i cadascú que pensi el que vulgui.
2: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
3: Vale.
2: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
4: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. I doncs ho fem, com sempre, resumint o anant a buscar aquells discos que més ens han tocat al llarg de tota la temporada. Que començàvem, com sempre, a la tardor i ho fèiem doncs, bueno, una sèrie de programes, però és que de seguida, al principis de novembre, Glitterbeat va publicar aquest disc de la Griot cantant poeta de Mauritània, Noura Min Seymali. Aquest disc, que es diu Yembet, doncs es va convertir de seguida, perquè així ho diuen les llistes de millors discos de músiques del món, això, en un d'ells de l'any 2025, novembre del 25, a inicis d'aquesta temporada del Mixtures. El mateix novembre, una altra dona que admirem molt aquí al programa i que alguns ja diran és Mavis Staples, evidentment, va publicar un nou disc. El segell Anti li publica el disc Sad and Beautiful World, amb un tema com aquest, Chicago.

la gran Mavis Staples, que després d'aquest homenatge a Chicago, doncs, i d'aquest disc Sad and Beautiful World, doncs, ha iniciat una gira en els seus, amb els seus 86 anys. I aquesta dona, doncs, no té aturador. És una autèntica llegenda perquè va començar, doncs, de petita, amb la família, amb les germanes i amb les germanes grans i amb el seu pare, amb aquells Staples Singers, i després, doncs a l'inici amb alguns entrebancs, però ha mantingut una carrera que en els últims anys, doncs, s'ha disparat. I l'hem sentit aquí al programa cada vegada que ha tret un disc, perquè realment, doncs, és impressionant. I veure-la en directe també. No hi ha cap concert aquí a Europa, tots són als Estats Units, però bé, és capaç de tornar a Europa abans de fer-ne 90. Mavis Staples, una altra dona més jove, i aquesta sí, en una gira mundial del seu disc d'aquest 2026, és Carminho. Carminho i el seu fado, el seu disc es diu Eu vou morrer d'amor o resistir. I, de fet, doncs, està de gira arreu del món, podeu veure-ho a internet, i en tot cas serà una de les caps de cartell del festival La Mar de Músiques. Això, doncs, és a Cartagena i serà el 25 de juliol. Carminho, Eu vou morrer d'amor.

Carminho i el fado en la seva millor expressió. Una altra, no deixem aquesta llengua tan bonica, però l'anem a buscar al Brasil, perquè durant aquesta temporada ja ha tingut lloc el debut en solitari del el primer disc de Zeca Veloso, fill de Caetano, que canta aquí amb el seu pare i els seus germans en aquest homenatge també a la seva ciutat. Si hem sentit Chicago, ara sentim Salvador. El disc de Zeca Veloso es diu Boas Novas.

Sota el cel de Salvador, el debut de Zeca Veloso que vam escoltar aquí al programa i que això amb tota la família Veloso. Del Brasil marxem a Cuba amb les dues veus, de fet és el disc de Vampy i Vampy és doncs, actualment una de les puntes de la música cubana, està omplint estadis arreu del món i aquí en el seu disc El rei de la Habana doncs, s'ajunta amb Cima Funk. Per tant, els dos xulos més xulos de la Habana en aquest disc i en aquest tema. Què vola? Vampy i Cima Funk.

0: Irresistible, Vampy i Cima Funk, barrejant això, la salsa, el funk, la bachata, el reggaeton i el que vingui. De fet, a més, són molt joves, tots dos, 25 anys cada un, i això, fan irresistible la música urbana de l'Havana. I no marxem del Caribe perquè la següent que vam escoltar aquí al programa va ser el darrer disc que va publicar David Walters, l'artista de les Illes Guadalupe que revoluciona la música, en aquest cas a París. I en aquest cas convida el guitarrista nigerià Kethia Jones.
1: Get down inside the tingongo. Get down inside the tingongo. Easy. Talk about the passage of time. Life. How it flows. Nobody knows where it comes and where it goes. Just dig it. Be in the moment. Be right here, right now. That's what we want you to be. Be right here.

Nubian Twist, el col·lectiu creat i dirigit per Tom Excel, ha publicat aquest 2026 un nou disc, Chasing Shadows, un tema en el qual canta Fatoumata Diawara. Però nosaltres hem anat a buscar l'altre single del disc en el qual canta la cantant nigeriana Eniola, Body Flows. De fet, doncs, aquest grup Nubian Twist està ple de col·laboracions perquè doncs, és irresistible també col·laborar amb Tom Excel com a productor i alhora també com en la seva formació. Ells estan de gira arreu del món, o sigui, en aquests moments Nubian Twist està corrent per tot arreu i ho fa doncs, presentant aquest disc, que es diu Chasing Shadows. Tornem, però, doncs, a buscar la protagonista d'aquest tema, però amb el seu propi disc. Fatoumata Diawara, aquest 2026, ha publicat un disc en el qual, doncs, bé, això ja és premonitori, però, de fet, segur que estarà entre els millors discos de músiques del món d'aquest mateix 2026. La gira d'aquesta dona és impressionant. Quan vas a veure els concerts, doncs és impressionant la quantitat de concerts que ja ha fet i que farà aquest estiu. Per exemple, és cap de cartell a la majoria de festivals que tenen un mínim interès per les músiques del món. Val a dir que Fatoumata Diawara no és una artista africana qualsevol, és una artista moderna, molt moderna, és l'avantguàrdia africana i doncs en aquest sentit doncs més d'un festival s'interessa. Per exemple, serà a Bilbao, al Bilbao BBK, i serà, això és a principis de juliol, 9, 10, 11, ara no veig el dia exactament. En tot cas, per exemple, és cap de cartell absoluta en el festival Les Suds a Arles, un dels festivals de referència, en aquest cas sí, de les músiques del món. L'artista de Mali, Fatoumata Diawara, i el seu disc Massa.

0: Fatoumata Diawara, aquest 2026 i el seu nou disc Massa, i la seva aparició en multitud de festivals arreu d'Europa i del món. Hem dit que seria a Bilbao i no hi ha encara cap data a Barcelona, sí que n'hi ha una a Madrid, a la Riviera, el 2 d'octubre. Però realment la gira de Fatoumata és, bueno, per deixar qualsevol exhaust, perquè és data rere data i ciutat rere ciutat. Fatoumata Diawara. L'altre personatge, diguem-ne que gairebé un clàssic, que ha tret un disc aquest 2026, ha sigut Jorge Drexler, i ha tret un disc que es diu Taracá, en el qual ell doncs torna a gravar a Uruguai, torna a gravar a Montevideo i a fer-ho amb el ritme del candombe i amb l'acompanyat de la rueda de candombe. Jorge Drexler, que serà també doncs en diversos concerts, per exemple al Festival Pirineu Sur, això és el divendres 24 de juliol allà a Lanuza, en aquell escenari sobre l'aigua, i que actuarà just abans de l'Omega 30 aniversari, o sigui, l'homenatge a l'Omega en el seu 30 aniversari. Nosaltres aquí li vam dedicar també un programa a aquest disc immortal, i en aquest homenatge aquest any, doncs Lagartija Nik està ahí. O sigui, qui posa la veu a Omega és Kiki Morente, el fill d'Enrique, i és Lagartija Nik qui acompanyarà Kiki Morente. Tot això el 24 de juliol i abans Jorge Drexler amb el seu Tambor Chico i el seu disc Taracá.
1: De todos los contratiempos que uno encuentra en la vida, a ver si me explico.

Jorge Drexler i el seu disc Taracà d'aquest 2026. Però sí, hem tingut durant aquesta temporada una descoberta que ens ha impressionat, ha estat la del disc de Pau Figueres i el cantant i mestre de cerimònies australià Ngulmill. I direu, qui són? Pau Figueres és un guitarrista català de primera línia capaç de fer allò que vol i es va aparellar amb aquest impressionant cantant, alhora això, mestre de cerimònies dels aborígens australians Ngulmill, que té una discografia molt especial perquè realment doncs, ens queda molt lluny tot això, però és impressiona la capacitat espiritual de la veu i de les cançons d'aquest home, que tenen això, un arrel molt important i que és per això que ens impressionen. Doncs bé, Ngulmill i Pau Figueres van coincidir aquí a Catalunya, algú els va aparellar, desconec en aquest moment qui, però van fer un disc que es diu tal qual, Catalunya, i que té temes com aquest, impressionants.

0: Pau Figueres acompanyant en Gulmilla, aquest cantant, podríem dir un xaman dels aborígens australians del nord-est d'aquell continent, d'aquella illa-continent. Aquest tema, doncs, es diu Bird Rain, per tant, l'ocell de la pluja, i ens explica històries que no entenem, però que, això, que ens parlen de les comunitats aborígens a Austràlia. Ha estat una de les descobertes, busqueu el disc Catalunya i trobareu això, aquesta música increïble. Anem a buscar coses diferents, potser una mica més, diguem-ne, profanes, com pot ser el High Life, que tant ens agrada. Des de Ghana, una de les seves veus i un dels seus músics en aquest moment, doncs, més importants, que més despunten. Es diu Kay Slice i acaba de publicar un disc que es diu Atbuna. Escoltarem la veu de Yedubei Ambole.
1: Yeah. This is Yedubei Ambole and K talking about Africa. Africa's a motherland, and that's where everything originated from. What do we have to do? Go back and raise Mother Africa, because the time is now. That's right.

That's right. It's all about the kind of quiet. Kay Slice amb la veu emblemàtica de Guy Double amb Volley. Dos músics, en aquest cas, de Ghana i aquest gènere del High Life. Bé, se'ns acaba el temps, hem escoltat moltíssimes altres coses aquí al programa durant aquesta temporada. Fer una selecció és difícil, però bueno, de fet és per passar una estona, per tant, doncs no hi ha cap problema. Marxem amb Balafon Evolution, un dels discos, podríem dir de jazz, però de fet és un jazz empaltat de músiques del món, perquè el seu protagonista és Ali Keita, un dels virtuosos del Balafon. Gràcies per escoltar el Mixtures. Fins aviat.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
2: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
0: Ràdio Montornès.
4: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes. Ja estem aquí de nou a les mañanes de Ràdio Montornès. El Miquel Zafra, la part tècnica, i aquesta qui us parla, la Núria Catxan. Nosaltres encantats de compartir aquesta estoneta amb vosaltres i amb tota la intenció de compartir el matí, matí de dimecres 8 de juliol, amb tots vosaltres. Com deia, benvinguts i benvingudes. Què tal? Com esteu avui? Va, que ja estem a meitat de setmana. Al final, la maquinària s'ha posat en marxa i ja arribem, això, a la meitat de la setmana. Sembla que no, però de vegades costa, oi? Costa una mica arribar a aquell punt en què ja, en perspectiva, veiem el cap de setmana. Però ja està aquí, eh? Vinga. Ànims, que arribarem. I res, aquí estem, com sempre, preparats per compartir tota aquesta aventura radiofònica. Bon dia, Miquel.
2: Què tal? Bon dia, Núria.
1: Bon
2: com
1: dia.
2: Bon dia a tothom.
1: Mira, avui tinc molta son. Avui ha estat una nit, novament, d'aquestes de molta calor. Molta calor. De fet, ja sabeu que està activat el Pla Alfa. Hi ha risc d'incendis molt elevat. Estem a nivell 4. Això vol dir que tots hem de posar de la nostra part. Jo crec que és superimportant tenir en compte això, perquè la Generalitat ha elevat avui dimecres a molt alt el perill d'incendi forestal al Baix Vallès. Ja no estic parlant de Catalunya, estic parlant de la nostra comarca. Els agents rurals decretaven el nivell 3 del Pla Alfa i ja dic, hi ha fins al nivell 4 ja aplicat, activat per aquest dia. Re, Miquel, amb els ulls posats en el bosc, perquè a mi, de veritat, és un tema que em preocupa molt. Perquè, mireu, fa molta calor, moltíssima calor, a totes hores i sobretot a la nit, que no podem ni descansar. Però imagineu el que pot arribar a ser si se'ns crema el bosc. Clar, per això dic que hem d'estar tots mirant cap a la muntanya i, de veritat, ser molt curosos amb totes les coses que fem, les burilles, la maquinària que pot fer doncs, una xispa. Hem de tenir molt de compte, anar molt de compte. Fixeu-vos que a Lleó, per exemple, a León, s'han produït ja diversos incendis i sembla ser que ha pogut ser per descàrregues elèctriques de ratxos. I és que hi han hagut en una nit 254 ratxos, molts. La veritat és que ja estan doncs, també espantats, com a la Catalunya Nord, perquè quan arriba el foc a les cases, clar, és un problema gran, no? Per això jo dic que és un tema molt arriscat en el que tots hem de sumar en positiu i vetllar per al medi ambient, per la naturalesa i sobretot per als boscos. Ja sabem que manteniment hi ha poc, tot i que hi ha llocs on s'ha fet manteniment, perquè, per exemple, a Montornès hem tingut moltes queixes perquè s'han talat molts arbres a la riera del riu Mugent, a la Llera, i a determinats llocs del poble. I tot això, doncs, d'alguna manera, també ajuda ara de cara als incendis, però necessitem molt més manteniment, sobretot les muntanyes, que moltes són privades, no? I allà no entra ningú. Llavors, no sé, suposo que tots ens hem de posar una mica les piles, les administracions, els ajuntaments, els particulars. Al final, si tens una muntanya, o la cuides, o, escolta'm, dóna-la. Dic jo, clar. Sí, estem parlant de molts calerons, però, Miquel, si no pots mantenir una cosa, què has de fer? Deixar-la que es cremi? Home, no sé.
2: És complicat això, sí. El tema de les titularitats dels boscos, que són la majoria privats, i aquest manteniment, aquesta, sí, bueno, aquesta cura de tenir els boscos preparats i llestos perquè no, en cas de que hi hagi un incendi, no, doncs, sí que, no sigui una cosa descontrolada, no? Perquè tot això és combustible per...
1: Clar, és un perill foc, molt, no? Alt tenir el bosc descontrolat sense cap cuidador. doncs és, vull dir, molt perillós de cara als incendis. I jo, a mi em fa gràcia que hi ha ajuntaments, i no parlo d'aquest, hi ha ajuntaments que les persones que tenen parcel·les, hi ha molta gent que té parcel·les, trossets de terra, aquests sí que van i envien cartes i els diuen o manteniu això o multa. Aquests petits tenidors de parcel·les petites, aquests sí que reben aquests documents. I tots els que tenen grans superfícies de muntanyes, què passa amb aquests grans tenidors de muntanyes? Doncs no passa res, sembla, perquè la muntanya sempre està igual, no? No sé, és un tema també a reflexionar, no? Perquè al final, a veure, aquesta activació del pla alfa al nivell 3 o 4, depenent del lloc on ens trobem, doncs és una alerta per evitar fer activitats de risc al bosc. I jo crec que ho hem de tenir molt en compte. Avui està suspesa tota activitat que pugui ocasionar un incendi. Esperem que ningú doncs tingui la genial idea de dir això no va amb mi i jo faig el que vull perquè és terra meva, i llavors passa el que passa. Llavors, siguem conscients, estem en alerta, l'alerta és molt seriosa, estem a un nivell molt elevat, hi ha perill d'incendi, especialment als municipis de la Serralada Litoral, i aquí està a Montornès, a Martorelles, a Santa Maria de Martorelles, a la Mat de Marina i a Sant Fost de Can Centelles, per la presència de molta massa forestal, sotabosc sec. I ens alerten des de l'Associació de Defensa Forestal doncs que hi ha un risc molt alt també a Mollet i a Parets, en especial a la zona de Gallecs, que es troba en plena campanya de sega dels camps de conreu. Vigileu, sisplau, hem de tenir molta cura. Jo no em canso de repetir. Són els nostres pulmons. Sense bosc, respirar es fa molt complicat. A més, de tot el que comporta. Animals, venim de fa dos dies de que s'ha quemat part de la muntanya de Tallà. Milers d'animals, aus, arbres, cases que tenim a tocar, vigilem, sisplau. Posem els 14 sentits si és que és necessari. No, Miquel?
2: Té molta precaució i ser molt conscients, no? Jo crec que afortunadament la gran majoria de persones són conscients, no? De la
1: jo
2: situació
1: sí.
2: I de l'extrema
1: delicadeza del momento.
2: L'extrema, sí. Bueno, tal com està tot, no? De sec i de l'alt risc que hi ha, no?
1: Que tot això comporta. Mira, ràpidament, avui havia preparat un tema que no és aquest, però sí que per activar doncs, aquest grau del Pla Alfa he volgut començar amb això. Però jo avui volia parlar de com hem de menjar quan fa calor. L'aigua freda o no freda? Molts dietistes i nutricionistes recomanen menjar temporada, productes de temporada. Això és el millor, i variat, molt variat. Amb molta presència de fruites i de verdures, i hidratar-se sovint. En quant a alimentació, doncs moltes vegades tenim allò de aigua freda, és una bona aliada, sí o no? Refrescos, molts o pocs? Doncs tot plegat, la presidenta del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya, la Roser Martí, ha donat alguns consells d'alimentació i d'hidratació durant l'estiu. La temporada dels líquids que bevem pot afectar la nostra digestió i provocar malestar, sobretot si bevem aigua freda. Quan ingerim líquids molt freds o molt calents, es produeix un intercanvi de temperatures al nostre tracte digestiu que pot causar danys. És aconsellable moderar la temperatura dels aliments i begudes. És rics en aigua. Si mengem una fruita freda, Doncs potser traiem-la 5-10 minuts abans. L'aigua freda, tant com l'aigua molt calenta, no és beneficiosa en temps d'estiu. Hem de compensar el fred i la calor. Hem de buscar una mesura intermitja. Busquem, doncs, potser sopars més rics en aigua, i sobretot recordem que hem de beure constantment i potser l'aigua no ens agrada molt, podem tirar de batuts i fer-los amb aquestes fruites naturals. A l'estiu tenim una gran quantitat de fruites i hortalisses de temporada que de veritat ens poden ajudar a fer-nos molt més lleugera la nostra dieta. Tenen molts nutrients i són molt gustosos. Concretament, aquesta doctora ens anima a consumir fruites que tinguin uns colors més groguecs, vermells i verds, perquè són aliments fotoprotectors, com la pastanaga, la síndria, l'albercoc, perquè produeixen melanina i el que fan és que d'alguna manera prevenim l'envelliment. Aquesta doctora també explica que podem trobar un aliat en les mores i els gers, les mores i les framboeses, que tenen antioxidants i produeixen un efecte antiinflamatori que redueix la pressió i, per tant, ajuda a disminuir la temperatura corporal. En aquests mesos de calor hem d'intentar que l'alimentació sigui fresca, però també variada. No només a l'estiu, sinó durant tot l'any hauríem de consumir 5 racions de fruita i verdura al dia com a mínim. Podríem ser més, clar, podrien ser més. Però arribem al 5? Miquel, tu arribes al 5?
2: No.
1: Jo tampoc.
2: No.
1: Jo tampoc. Per tant, hem de fer una reflexió. Potser hem de menjar coses... deixar de menjar coses que mengem habitualment i introduir aquestes 5 fruites o verdures. 5 en total. No sé, aprofitem els aliments de temporada, de proximitat, que són els més naturals i també són més accessibles en quant al poder adquisitiu. I si la fruita resulta avorrida, no us agrada... doncs podeu fer batuts o gelats casolans incorporant doncs, cremes de verdures com a més en aquestes cremes podem tirar trossets de síndria, de préssec o de cireres com si fos un gazpacho, perquè les cremes fredes, ja vam escoltar la Bet Quadradas aquest passat dilluns, ens va fer 2 cremes fredes i les podem decorar de moltes maneres i introduir també aquestes fruites que ens ajudaran en aquests dies de calor. En qüestió, recorda que la dietista i nutricionista el que fa és crear a la cuina i anar introduint els vegetals a diferents receptes. Es tracta de menjar molt variat i gaudir tant de fruites de temporada com fruits secs o llegums. Són combinacions característiques de la dieta mediterrània i ara en podem fer cremes fredes i enciams tots els que vulguem. I amb això anem sortits. Doncs vinga, cuidem-nos perquè és el que toca en aquest temps de calor, aquest estiu. Canviem de registre i ens anem a les notícies locals. Ràpidament, aquest dijous tindrà lloc la sessió plenària del ple a l'Ajuntament de Montornès. Com sempre, serà 6:45 de la tarda a la sala d'actes de la Casa Consistorial. També es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament. A l'ordre del dia inclou l'aprovació dels llocs de treball per a l'any 2026, un punt que ja es va portar a ple 2 ocasions i que no es va... portar cap endavant. Avui torna. Els regidors i regidores també debatran sobre la sol·licitud d'una subvenció del Fons de Recuperació Urbana, Ambiental i Social de Barris pel programa Memòria d'Intervenció Integral a la zona de Montornès Nord. També decidiran si tiraran cap endavant i aprovaran la despesa del servei de tractament de residus prestat pel Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental i l'aprovació i signatura del conveni de col·laboració amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya per gestionar els habitatges de lloguer i propietat municipals. A la sessió d'avui, demà, dijous, també es posarà sobre la taula una moció dels ajuntaments de Catalunya afectats per urbanitzacions amb dèficits urbanístics i, o amb recepcionades. Doncs aquests són alguns dels punts. Ja sabeu que teniu oportunitat de veure el ple pel canal de YouTube de l'Ajuntament de Montornès. Avui dimecres a la Biblioteca Rosa Leveroni tenim oportunitat de gaudir d'un taller experimental, un dels tants tallers que fan a la biblioteca, i es tracta d'un taller de biomedicina que està adreçat a infants i joves majors de 13 anys i la veritat és que comprovaran com extraient ADN de la saliva podran resoldre un crim mitjançant la tècnica de la electroforesi. El Jorge Martínez ens ho va explicar justament aquí, a les mañanes.
3: Preferim ofertar moltes coses a l'estiu perquè la gent pugui venir i en recordar-se que estem aquí. A més d'agafar llibres per tota

0: immensa. És que és espectacular. El que ofereixen les biblioteques ara és increïble. Em sembla meravellós. Jo estic supercontent amb la programació que tenim aquest estiu, perquè és que n'hi sé.
1: La veritat és que té tota la raó el Jorge. Recordeu, les inscripcions per al taller d'avui són gratuïtes i estan disponibles al web entrades.montornès.cat. Ja tenim de nou a tocar la propera donació de sang i plasma. Serà el proper 14 de juliol al Teatre Margarida Xirgum, que tornarà a acollir aquesta quarta jornada de donació de sang i plasma d'aquest any a Montornès. La unitat mòbil d'extraccions del banc de sang i teixits es trasllada als municipis per facilitar la col·laboració del veïnat. A la campanya de la 14 de juliol a Montornès, la quarta de l'any, les persones voluntàries podran donar sang i plasma. I demà dijous, inauguració de la 21a exposició col·lectiva de fotografia aquí a Montornès. Serà a 6:15 a Can Saurina. La mostra fotogràfica es celebra amb un nul recull d'imatges temàtiques diverses. Aquesta exposició de col·lectiva de fotògrafs de Montornès torna a Can Saurina amb noves instantànies. Es tracta d'una iniciativa del grup de fotògrafs que es compta amb el suport del Departament Municipal de Cultura i Festes. Doncs parlarem, perquè avui i d'aquí 5 minuts tenim ja el Josep Flores, que estarà amb nosaltres, un dels expositors, un de les persones que farà la seva exposició temàtica a aquesta exposició aquí a Can Saurina. I avui ens explicarà una mica com és la seva obra i què ha exposat ell. I aquestes són algunes de les notícies que us hem preparat per aquest dimecres.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Avui és el Dia Mundial de l'Al·lèrgia. Cada 8 de juliol se celebra el Dia Mundial de l'Al·lèrgia amb l'objectiu de conscienciar la població de la importància i educar per la prevenció de malalties causades per les al·lèrgies, així com la recerca de tractaments efectius. Dia Internacional dels Paramèdics. Cada 8 de juliol, una celebració impulsada per crear una millor comprensió del treball que fan els paramèdics a tot el món. I us haig de dir que també és el Dia Mundial de la Salut de la Pell. Es pretén augmentar la consciència sobre la salut de la pell, donar a conèixer les malalties cutànies i ampliar l'accés als serveis. Doncs tot això avui. Avui, Santa Priscila, Medardo i Edgar. Felicitats a totes les persones que estiguin de celebració. En aquest moment hem parlat dels sants, però a més de ser Sant Edgar, Medardo i Priscila, avui doncs també hi ha gent que celebra el dia del seu aniversari. I des d'aquí volem felicitar a la Mari Sánchez, felicitats, a la Elena Rodríguez Cantón, felicitats, a la Mari Carmen Sánchez Cadenas, felicitats, i re, que tingueu un dia meravellós a totes les persones que estigueu d'aniversari i que gaudiu del vostre dia per molts anys. Nosaltres comencem i ho fem ja doncs directament, com no, amb atenció, una mica de música. El Jorge Drexler diu que todo se transforma. Bon dia, Montornès. Bon dia, comarca.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Avui el nostre convidat és el Josep Flores. Parlarem de l'exposició de fotografies que s'inaugura demà. La Núria Galí, des del Centre Veterinari Petits i Peluts, ens visita avui i ens parla dels cops de calor i deshidratació degut a aquestes onades de calor. Les nostres mascotes pateixen també aquests cops de calor. I acabarem avui parlant amb la Yasone Sánchez d'Amaris Natural, aquesta escola de teràpies naturals que tenim a Granollers, i avui ens parla de constel·lacions familiars i concretament per què repetim patrons amb les parelles. D'això parlem amb la Yasone. I aquestes són algunes de les propostes que us hem preparat juntament amb els acudits de la gent del Mugent. Anem ara amb la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. I és la Noelia García. Bon dia, Noelia.
1: Bon dia. Avui dimecres pugen les temperatures i continuem amb molta calor i temperatures molt altes. Avui podria ser el dia més càlid de la setmana. S'esperen màximes de 39 graus a gran part de l'interior. Els termòmetres marcaran 40 graus a Rubí, 39 a Igualada, Manresa, Sabadell i a Vic, 34 graus a Barcelona i 33 a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Serà un dia de sol predominant el cel clar o poc ennuvolat. Molta tensió al Prepirineu durant la tarda. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies i fins demà. Farmàcia de Guàrdia avui, Farmàcia Pardos, carrer Palau d'Ametlla 17, a Montornès del Vallès. Per qualsevol emergència, recordeu que teniu el 112 i també el telèfon d'emergències de la policia local 93 572 11 10.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Comercial Solar.
4: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
3: Comercial Solar.
4: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
3: Comercial Solar.
4: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
3: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
5: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Doncs anem ja amb els acudits que ens porten els nens i nenes de l'escola Mugent de quart. Comencem amb els alumnes de quart A i concretament amb la Emma García i la Noa Cerillo. Endavant.
6: Ràdio Escola Mugent,
7: el que més escolta la gent.
8: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
9: No us perdeu els d'avui, som-hi!
10: Hola, sóc la Noa Cerrillo i aquest és el meu acudit. Què li va dir una forquilla a la gelatina? No tremolis, covarda!
11: Hola, em dic Emma i aquest és el meu acudit. Hola Joan, com està el teu germà petit? Ui, la mar de bé, ja fa 3 setmanes que camina. Caram, doncs ja deu estar ben lluny.
12: Us han agradat?
11: Esperem que sí.
13: Moltes gràcies per seguir
11: a la gent Mugent. Adeu.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
14: Dóna'm estiu.
0: Dóna'm calor.
14: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
0: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Doncs ja el tenim aquí, Josep Flores, és el nostre convidat, perquè ja sabeu que demà tenim la mostra fotogràfica que celebra la 21a edició amb un nou recull d'imatges de diverses temàtiques. I en aquesta exposició col·lectiva de fotògrafs i fotògrafes de Montornès, doncs torna aquest any a Can Saurina, com deia, i veurem noves instantànies. I no tan sols noves instantànies, sinó també noves persones que exposen. És el cas de Josep Flores. I mira tu, em sembla que és la primera vegada que vens a les mañanes.
1: Sí, sí.
0: Sí, a les mañanes sí.
1: A les mañanes sí, per horari de feines.
0: Què tal?
1: Sí. Bé, molt bé.
0: Avui has demanat permís per venir?
1: Sí.
0: Podem enviar una salutació?
1: Ostres, sí,
0: a la nostra estimada Begoña?
2: No podeu, heu d'enviar una
0: salutació. Oi, Miquel, una salutació, Miquel, sí. La Begoña, que abans ens visitava sovint i ara suposo que té molta feina i fa molt de temps que no ve a la ràdio, però ens agrada molt sempre saber d'ella. Tot bé, no?
1: Tot bé, tot bé.
0: Doncs una salutació per la Begoña, que segurament... I a l'Àlex, segurament.
1: També, també. Ens està escoltant, eh?
0: Sí?
1: M'ho ha dit, sí.
0: Una abraçada ben forta. Doncs res, a mi m'agradaria, com que anem a parlar de fotografia, Josep, que ens expliquis... Conec la teva afició a la fotografia i la conec bàsicament perquè et veig a tot arreu, ja a tota hora, amb una càmera.
1: Això diuen, sí.
0: D'on neix aquesta afició a la fotografia? Explica'ns una mica.
1: No, jo no sabria dir-te quan vas tenir la primera càmera, però des de petit, aquelles càmeres analògiques en carret, de sempre m'ha agradat la fotografia, sempre, sempre, de petit ja m'agradava, sempre.
0: A casa coneixien aquesta afició teva? La potenciaven?
1: Sí, no venia dels meus pares, que no els agradava la fotografia, o bueno, com tothom, poca cosa. Però a mi sí, des del primer moment em va agradar i em va captivar.
0: Clar, no et recordaràs quina va ser la primera foto que vas fer?
1: No, per això m'agradaria saber quina càmera vas tenir la primera, tampoc ho
0: recordo. Tampoc te'n recordes? No. Clar, passar el temps i passar molt ràpid. I és veritat que al final quan tens un hobby doncs intentes millorar, no? Tots aquests elements que formen part del hobby i clar, càmeres has tingut un món, no?
1: Sí, unes quantes, sí.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Què és el que més t'agrada fotografiar?
1: Persones? Aquesta és la gran pregunta. Agradar-me m'agrada més paisatges, m'agrada més això, però... per condició i per totes aquestes tasques que faig de voluntariat o amb entitats, al final la meva especialitat és la fotografia d'acció, en moviment. Clar, a Diables em vaig tirar 8 o 10 anys a Diables i clar, allà la fotografia és de nit, en moviment i amb una llum a un metre de la persona que hi ha. És molt complicat aquest tipus de fotografia.
0: És molt complicat, sí.
1: Després a la Remensada, per sort és de dia, però també és molta gent en un sol escenari.
0: I amb molt moviment.
1: Sí, complicat és enfocar la persona que vols... I vas aprenent, però a base de prova-error, no hi ha més. A Llegants vaig estar, no a Llegants de Montornès, vaig estar a Llegants de Parets, perquè el meu fill estava a la colla, com era menor d'edat, vaig haver d'estar allà, i jo Llegants no porto, però la càmera sí, i vaig fer també fotografia un altre cop el mateix. Gent en moviment, una alçada de 4 metres i pico d'un llegant, ala, fes allà fotos.
0: Té a veure llavors el portar la càmera amb tot aquest voluntariat que fas a la teva vida? És voluntariat i de pas em porto la càmera o em porto la càmera i faig voluntariat? Com t'ho organitzes, Josep?
1: La càmera la porto sempre. A veure, abans de venir a Montornès, que vivíem a Barcelona, els meus fills anaven a una escola a Barcelona i jo vaig estar a l'AMPA tota la seva etapa, 12 o 13 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: I allà ja feia... les sortides de final de curs, les sortides de l'AMPA, les sortides del que sigui, jo ja anava amb la càmera, unes càmeres de vídeo grandioses o una càmera de fotos molt diferents a les d'ara, i feia un recull i a finals de curs gravàvem un DVD, que no existien els pendres, gravàvem un DVD i a cada família li donava el seu DVD. Recull de final de curs P4, P5, primer. Això ja ho feia, per això dic que lo de la fotografia...
0: Ve de lluny. Mm-hmm. Molt bé. Doncs aquesta exposició a la que t'has presentat aquest any, el motiu quin ha estat? T'han convidat a presentar les teves fotos? Ha estat iniciativa teva? Com ho ha sorgit?
1: Vols perquè dir que, ara... qui m'ha enredat, vols dir?
0: Sí, clar, bàsicament. I ara ja formes part d'aquest grup de fotògrafs, sí, i fotògrafes, sí, a Montornès, sí, sí. No? Vol dir que ara ja estàs a la roda.
1: Ja està, sí. Va ser arrel d'una entrevista aquí amb l'Estanis, que ell també participa, i ho va comentar en l'entrevista que feia, va comentar aquest any fem això, bueno, fem un munt d'anys, per què no em presentes? I li vaig dir que no, evidentment, i 5 minuts li vaig dir que no i després que sí, clar.
0: Clar, perquè al final...
1: Al final era una assignatura pendent, eh? Jo no he fet mai cap associació de fotografies, tinc fotografies per avorrir, més comptades a milers, no? A Diables vaig fer 22.000 fotografies amb els 8 anys, 22.000.
0: Però les tens en paper?
1: No, res, en disc durs. Jo treballo amb una col·lecció de disc durs de 5 terabytes, tinc 5, o sigui, 25 terabytes, 25.000 gigabytes, i treballo amb això. Si no, seria impossible, eh? Molt ordenadet, molt arxivadet, còpia de la còpia, perquè si no... Si
0: còpia passa... de la còpia?
1: No, clar, un disc dur pot petar en qualsevol moment. I...
0: Clar, i quants disc durs tens?
1: 5, de 5 terabytes, 25... Ai, perdona, sí, 25 terabytes, 25.000 digues.
0: Ai, m'estàs fent
1: recordar... Però quasi cada any, no dos anys, compro un de nou, eh?
0: Veus? Jo m'estàs fent recordar que com s'espatlli el meu disc dur, allà està tota la meva vida.
1: I he vist uns quants casos d'aquests, eh? I és horrorós, eh? Que moltes vegades no es pot recuperar la informació i compra't un altre. El meu consell és comprar un altre. Doncs... Jo sempre tinc tot duplicat, eh?
0: Tot duplicat?
1: Sí, sí, associacions. Tinc dos discs durs, família, dos discs durs... Vaig duplicant.
0: Mira, veus? Sempre s'aprenen coses noves.
1: Però això vol dir que alguna vegada m'ha passat que se m'ha trencat un disc.
0: Clar, i
1: sempre hi ha
0: és...
1: la primera vegada.
0: Clar.
1: I és que és horrorós, és horrorós. Hi ha milers de fotografies que no només són teves, sinó...
0: Clar, de tot, perquè tu fotografies absolutament tot. Jo he baixat a veure... Soc una privilegiada, he agafat la clau, i com que avui venia a visitar-nos el Josep Flores, jo he baixat a veure... és dels pocs que ja ha muntat la seva exposició, ell i la Mireia, la nostra companya, i, ostres... fotos molt maques. I a mi m'agradaria, abans d'entrar en aquestes fotos, per què has triat la remensada? Tens espírit, com has titulat
1: sí,
0: aquesta
1: la
0: part?
1: La titulat Esperit Remensa, doncs perquè jo no puc fer una exposició de la remensada en si, no pertany a l'associació, no? Ells sí que poden fer-la. A part havia de fer un recull dins de les milers, perquè hi ha milers de fotos de tots els anys que hem fet, volia agafar aquest tipus de fotos de sentiment. Remensada hi ha tot, hi ha alegria, hi ha ball, però també hi ha tristesa, hi ha drama, hi ha de tot. No? I volia buscar aquestes fotos amb més força, que és el que més costa, triar fotos. No,
0: clar,
1: sobretot quan
0: tens
1: moltes,
0: perquè quantes fotos tens de la remensada?
1: Aquest any he fet 768 de 2.000 disparades. Han sortit 710 l'any passat, no sé, 1.000, no sé. La veritat és que sempre feia també vídeo jo, més que fotos, però va haver un any que ja feia la vídeo i la càmera, ja, vinga, aquí.
0: Totes
1: dues
0: a la vegada.
1: Sí, tota l'hora, ja, perquè...
0: Amb ajudant o sense ajudant?
1: Bueno, a vegades la meva dona m'ajuda a agafar el trípode d'un escenari amb un altre, perquè és que si no és impossible, això.
0: Clar.
1: A vegades és molt complex, tant de filmar com de fotografiar. No pots posar-te al mig perquè hi ha el públic, has de posar-te un lateral o un altre per no passar per davant, passar la volta... I, bueno, més o menys me la sé, no de memòria, però me la sé bastant i saps quan hi ha un tipus d'acte i giro a l'altre costat, però tot i així és molt complex. Hi ha molta gent a l'escenari de la remensada, entre 10 i 20 persones sempre estan allà movent-se, tu vols una cosa determinada, la càmera enfoca el que li dona la gana, has de tenir un enfoque directe a la cara de la persona, és complicat, tot això, no pots tirar en manual perquè és impossible, un semiautomàtic, és complicat, és complicat.
0: Després, clar, de 1.700 hi ha un munt de fotos que es queden allà...
1: És l'eterno problema que ningú veu, l'edició, o sigui, de fotos...
0: Clar, això és brutal, no? Això sí. El teu temps lliure, clar.
1: Sí, jo normalment sóc dels disciplinats que ho faig al dia, o sigui, la remensada...
0: Això és molt important, eh? Com no ho facis al dia...
1: Avui dia la immediatesa és brutal, però jo ja ho feia abans, en Diables, sí. I fèiem un correfoc de nit, i jo tornava a casa, tothom anava por allà, jo anava a casa, editava les fotos, i a mitja... 4 de la matinada ja tenien el link amb els...
0: Home, això és molt sacrificat, perquè a més tu però... ho fas voluntàriament,
1: sí,
0: vull dir, no
1: sí,
0: cobres.
1: Sí. Sí, però, a veure, les fotos es fan per què? Perquè hi ha un espectacle, si no puc portar la càmera a molts costos, però si no hi ha res a fotografiar, no... Però Diables, per exemple, no fan el seu espectacle i és la seva feina. Hi ha una prèvia d'això, fan el seu espectacle i acaben. Jo començo a fer fotografies en aquell moment... i la meva feina acaba després. Però és que si no envies les fotografies en el moment... Bueno, ara és possible, però abans
0: sí,
1: no.
0: Però...
1: si no les envies ràpid, la gent fa una setmana... No, amb els mòbils, que és la gran competència.
0: Clar, que a dia d'avui tothom és fotògraf, no?
1: Bueno, fotògraf, en el fons, és una persona que fa fotografies. Mm-hmm. Fotògraf professional, pues, és una altra...
0: És una altra història.
1: I avui dia el 90% de les fotografies acaben a Instagram o xarxes, amb la qual la qualitat... Tu no la veus, amb un quadradet de 5 centímetres totes són boníssimes. Mm-hmm. Ara agafes l'ordinador, amplies aquella foto i sembla un...
0: Sí, és veritat.
1: Tots són píxels allà i surt molt pixelada. A mi m'agrada la fotografia bona, que s'està perdent. Jo crec que s'està perdent, no? Però no sé, ara lluito en la immediatesa. Ara les càmeres d'ara ja tenen connexió a wifi i bluetooth, que connectes amb el mòbil, o sigui, tal com fas la foto ja va al mòbil, i si tens una altra persona que editi, doncs al moment es fa. Això amb el món professional ja es fa, eh?
0: Clar, suposo que la gent que es dedica, no?
1: Al Mundial de Futbol, si veus uh-huh. aquesta gent amb aquestes càmeres tan grans, avall tenen allà una mena d'antena, tot el que disparen ja els hi va, doncs, al servei de redacció, i allà editen, i al moment ja estan. Però perquè és que la immediatesa s'està guanyant terreny.
0: Clar, clar, ho volem tot per ahir.
1: Sí.
0: Josep, a mi m'agradaria saber per què has triat la remansada, perquè en tots els 5.000 temes que tens a casa teva, per què la remansada?
1: La veritat és que era perquè era el més recent que havia fet aquest any, que va ser el maig. I
0: però ho tenies és... clar? Des del moment en què
1: no,
0: te'n va liar,
1: no,
0: vas
1: no,
0: dir...
1: No, no, no. Vaig mirar a casa, els discos, ho tinc per associacions, i vaig començar a mirar... Mira, la remensada l'acabo de fer fa poc, ho tinc més fresc, i tenia una foto que no diré, que si vindrà la gent a l'esperança, tenia una foto clau que em va donar el tema. Una foto clau amb molta força, i a partir d'aquí vaig tirar del fil. Recordo també que aquesta exposició la compartim la Elisenda i jo.
0: Explica'm això.
1: L'Elisenda, no sé què coneixeu d'ella i de la seva família, o la mare, bueno, els pares de l'Elisenda van tenir una botiga de fotografia uh-huh. abans del Jiménez, no sé si ho sabíeu, no?
0: Sí?
1: Sí. És més, quan van tancar la botiga, el Jiménez li va comprar tot el material i va muntar la botiga on estava la papereria Enric.
0: Uh-huh.
1: O sigui que ja l'Elisenda ja ve també ja d'una saga familiar de fotografia com a mínim de botiga, que en principi la va muntar el seu pare amb uns amics, però pues, com no podia ser, era la mare la que es dedicava, i bueno, ella tenia 10-12 anys i ja rondava per allà. Quan m'ofereixen a mi, no li vaig dir a ella directament, a la primera, però a la segona sí. Per què? La fotografia és una cosa i l'exposició és una altra. L'exposició no és agafar 10 fotos, les penjo d'un cordí i
0: no.
1: Han de tenir un sentit.
0: Va més, o... més una mica més enllà.
1: Sí, i triar fotos i això. I l'Eli i jo, que ja, bueno, ja saps que fem un tàndem,
0: sí.
1: Som un pack indivisible, compartim molts espais. I li vaig comentar i ràpidament em va dir que sí, perquè ella té... Jo potser tinc més l'ull fotogràfic, però ella té... Això de la decoració, de com situar les fotografies, ho té molt més que jo. I dic, pues ajuda'm, perquè si no... no.
0: Llavors, tu has fet les fotos...
1: Hi ha un parell d'ella, tampoc diré en quines. Hi ha un parell d'ella. Sí, perquè ella, mentre actua, evidentment no pot fer fotos, però abans
0: uh-huh.
1: hi ha una prèvia que fan assajos amb el mòbil, però veuràs que han sortit molt bé també les d'ella. Ja ho direm al final, al dia de l'exposició ho direm.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Pensava que ella s'havia dedicat a l'estètica i col·locació de la fotografia
1: sí, no,
0: i també. A triar les fotos.
1: Sí, bueno, les hem triat entre els dos, però... ella m'ajuda més, perquè jo trio aquesta, vols dir que no.
0: Sí, sí, està clar, quan et diuen això...
1: No, a veure, tenim molt bona sintonia, l'Elisenda ens coneixem de fa temps i tenim molt bona sintonia, no hi ha, home, debat sempre hi ha, no? Però no gaire, tenim molt parcel·lat el que fem cadascú i així no tenim problemes.
0: Esteu contents, esteu contents amb el resultat d'aquesta exposició. Quantes fotografies veurem, Josep?
1: Hi han 14, si no recordo malament.
0: Déu-n'hi-do, sí,
1: anem a fer 10 i he posat 14.
0: I amb un tamany que es veu bé,
1: 40-30, és que el que diem és la meva primera exposició, i jo he vingut a d'altres exposicions, i quan vaig una foto de 10x15, que ja potser és molt millor que la meva, però el tamany has perdut la partida aquí, no? Exposicions de fotos he vist moltes, perquè m'agrada molt la fotografia i m'agrada veure fotògrafs professionals, no? Els tamanys de les fotos són de dinar 3 cap amunt, no? I diu, bueno, arribo fins a dinar 3, doncs dinar 3, 40x30 he fet.
0: Molt bé.
1: Darrere porta el paper ploma aquest també, que li dona una mica de cos, i a més ho hem posat en un plafon que encara li dona més.
0: Jo, encara que estan muntant l'exposició, aquests fotògrafs, perquè tot i que és una exposició col·lectiva, no penseu que venen muntadors a muntar-ho tot, s'ho munten ells mateixos. Són com Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como.
1: Correcte.
0: Vull dir que encara l'exposició s'inaugura demà i encara hi ha gent, molta, que ha de muntar. Llavors, entre avui i demà, al matí, suposo que afinaran una mica i veurem. Tu saps, els teus companys, quines temàtiques ens mostraran?
1: No, ni idea. Ni idea.
0: És sorpresa.
1: Bueno, si baixo a baix, potser veig el que s'ha exposat, igual que han vist la meva, però no tinc un interès de veure-ho prèviament. No, m'agrada
0: no però
1: també
0: i
1: la
0: si
1: sorpresa,
0: hi ha
1: no?
0: dues o tres persones que fan la remensada?
1: Mira, gaudirem molt més de la remensada.
0: No hi ha tampoc ningú problema amb això. Vull
1: no,
0: dir que...
1: no, la fotografia és única, encara que sigui semblant, és única. Sí, sí.
0: No sé si coneixes els teus companys, l'Ariana Albarrán, el José Luis Cano, el Francisco Caradona, el Josep Flores, que ets tu, la Elisenda Bru, que també la coneixes, a la Mireia també la coneixes, a l'Alicia Garrido, la Miriam González, la Naroa Gordo, la Silvia Jordán, el Sergio López, la Miriam Rubio, el Stanis, que també el coneixes, i el Sergi Vélez. Vull dir que hi ha gent...
1: Conec a la Miriam Rubio, a l'Stanis... i José Luis i la
0: Mireia.
1: Sí, la resta, igual les hem vist alguna vegada, però pel nom no.
0: Segurament que us trobareu i us coneixereu tots, sí. Perquè al final a un poble es coneix tothom, no, Josep?
1: Però també es tracta d'això, d'aquesta vida social, en aquest cas derivada de la fotografia, però a mi m'agrada molt això.
0: Doncs, no, a mi m'agradaria ja, per acabar, doncs, convidar una mica la gent, no? Perquè al final sou gent de Montornès, teniu les vostres inquietuds. El Josep, és veritat que està ficat a tot arreu? Explica'ns una mica, fas voluntariat aquí, allà?
1: Sí, bueno, el darrer voluntariat està al Tour de França.
0: Què has fet?
1: Bueno, de voluntari. A més, aquest voluntariat és una mica exigent perquè t'havies d'inscriure en una instància a la Generalitat en certificat digital i no agafaven a tothom. M'havien agafat a Granollers, a Barcelona no, però després al final em van agafar. Em va preguntar, mira, una anècdota. Vam estar a la porta de seguretat a l'Arc del Triomf a Barcelona donant un cop de mà i informant a la gent. Hi havia les persones de seguretat per revisar motxilles. Les persones de seguretat no hi entenien que no cobréssim. Però, com que no es paguen? És un voluntariat. Ja, però això se paga.
0: No, el voluntariat no es paga.
1: Et donen un equipament perquè vagis identificat, però...
0: I ja està, no? Això és com les Olimpiades i tot això, no?
1: Sí.
0: La gent que ha fet voluntariat.
1: Nosaltres, quan vam crear l'associació amb l'Eli, la de l'Associació Cultural Palau del Mandla, ja era una mica això, de voluntariat cultural, esportiu, que també col·laboro en atletisme.
0: Atletisme.
1: I amb tot el que em demana. És voluntariat, és fer alguna cosa, més igual posar tanques, que és que més igual que fer fotos, que és igual el que toqui.
0: Estàs disposat, no?
1: Sí, vestuari, he estat molts anys, és que més igual, no... Més indiferent, és ajudar la gent. El Tour de França que hem fet, d'informador, sobretot... i dilluns que vaig agafar festa
0: va agafar festa a la feina
1: he demanat un dia de festa de les meves vacances per fer un voluntariat, que això s'entén encara menys, no?
0: Clar, costa més, sí.
1: I ens ha tocat, bueno, es va tocar un bypass que era dir un posto de pas de gent o vehicles amb Mossos i policia local, i ens toca dir pues, ara no, ara sí, espera't que ara passa
0: però veig que tu passes bé, no?
1: Sí. Home, convocats a les 6 del dematí de dilluns, a les 12 sortia la cursa.
0: Això és molt sacrificat,
1: sí, per briefing, que ens fan, sí.
0: Vas amb tota la teva família o vas sol?
1: No, vaig sol. Tenim un grupet, d'aquí de Montornès, també aprofitaré per saludar la Carme Flores, que no som família, però som amics, no pel cognom, la gent ens confon. Som amics i ens enredem, com diu la seva filla, ens retroalimentem. I es veu que se'ns ha quedat petit Montornès i ara estem a Granollers i Barcelona.
0: Doncs res, mireu, si ens esteu escoltant i no coneixeu el Josep Flores, poseu-vos manos a l'obra, perquè ja veieu, està ficat a tots els saraos. Si us agraden els saraos, potser està molt bé conèixer aquest personatge, aquesta persona que resideix al nostre poble. i que fa coses com aquesta. Ara estem parlant d'aquesta exposició de fotografies, però podíem parlar amb ell de moltes coses, perquè ja veieu, és una capsa de sorpreses. No tenim temps per més, Josep, ha estat un plaer. Espero que no sigui la darrera vegada que vinguis a la ràdio, aquí a les mañanes, i que ens expliquis doncs les teves aventures.
1: Coses, molt bé, ja li donarem permís a la Begoña i vindrem més sovint.
0: Segur que estarà encantada.
1: Molt bé.
0: Josep, un plaer, gràcies.
1: Igualment, gràcies.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès.

Bob Marley va néixer a Nine Miles, Jamaica, un dimarts 6 de febrer del 1945. Durant la seva carrera musical, va ser líder, compositor i guitarrista de diverses bandes, principalment Bob Marley and the Wailers, a més de referent mundial de la música jamaicana. L'àlbum recopilatori que es va publicar el 84, 3 anys després de la seva mort, i que es va titular Legend, és el disc de reggae més venut de la història, amb 20 milions de còpies venudes arreu del món. A dia d'avui, Bob Marley segueix sent el més conegut i respectat intèrpret de la música reggae.

Robert Nesta Marley, conegut com Bob Marley, va néixer en una petita localitat al nord de Jamaica. El seu pare el va abandonar quan encara gatejava i ben aviat es va traslladar la seva mare a una de les barriades més pobres de Kingston. En aquest ambient, Bob Marley va conèixer a Bunny i a Peter Tosh, amb els que compartia una gran afició pel mateix tipus de música. L'any 62, Marley va participar en una audició per a un productor musical, que va quedar impressionat i que el va convidar a gravar algunes cançons. Seria l'embrió del primer grup de Marley amb Bunny i Peter Tosh, Wailing

La formació va gravar més d'una vintena de singles d'èxit nacional entre el 1963 i el 67. Aleshores, Bob Marley va renegar del cristianisme per abraçar la religió Rastafari, un moviment polític-religiós caribeny que deu el seu nom a Ras Tafari, l'emperador Haile Selassie d'Etiòpia, que proclama que els habitants de les Índies Occidentals venen d'Etiòpia i que tard o d'hora hi tornaran.

A finals dels 60, la banda liderada per Marley es va dissoldre i van rodar per aquí i per allà, de segell independent en segell independent i escrivint cançons per altres fins que el 1972 van signar un bon contracte amb Island Records i van editar el disc Catch a Fire. Seria el primer LP reggae de grup com a tal, un treball que va rebre grans elogis per part de la crítica. A la publicació del disc va seguir una llarga gira pel Regne Unit i Amèrica. Bob Marley s'estava consagrant com un músic d'èxit i un líder rastafari molt influent. D'aleshores en endavant, la banda prendria el nom definitiu de Bob Marley and the Wailers.

Les gravacions de nou àlbum se succeïen sense parar, amb un èxit creixent. Concerts aquí i allà, gires i les rastes cada vegada més espesses. Marley era ja una de les persones més apreciades al seu país i, malgrat això, no oblidava la seva preocupació per les diferències socials dels seus. La seva implicació era tal que l'any 76 va ser ferit de bala en un atemptat clarament

En un clar esforç per eliminar la violència a Jamaica, Bob Marley va organitzar diversos concerts de reconciliació amb un èxit que va engrandir encara més la seva imatge pública, no només com a músic, sinó com a líder social. Però la por a un nou atemptat va fer que Bob Marley marxés a viure a Londres, on va gravar el disc Exodus, un dels títols més importants de la història del reggae.

el 1978, un tour mundial el va apropar a Àfrica, que va ser la font d'inspiració per al seu següent LP, Survival. Constants gires de concerts el mantenien actiu, alhora que creixia la rumorologia sobre els seus mal costums i vicis diversos. Al setembre de 1980 va desmaiar-se a l'escenari durant una actuació i se li va diagnosticar un càncer que no superaria.

0: stay rabbi.
1: Va morir a Miami l'11 de maig del 1981 i va ser enterrat amb honors a cap d'estat a la seva Jamaica natal. Enrere deixa desenes de cançons per la història i desenes de fills. Doncs Bob Marley va anar per feina i se li compten 15 criatures de dones diferents. També en això, un autèntic mite del segle XX.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Les mañanes en Territori Nocturn.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Doncs anem amb la gent del Mugent, els nens i nenes de l'escola Mugent. Atenció, perquè avui escoltarem els acudits de quart B. Ara li toca el torn al Jesús i a l'Àlex Marín. Endavant.
3: Ràdio Escola Mugent,
4: el que més escolta la gent.
5: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
6: No us perdeu els d'avui, som-hi!
7: Hola, sóc Àlex i us diré un acudit, que és una gamba llançant pedres. Una gamberra.
8: Hola, sóc el Jesús i us diré un acudit. Joan, t'has après avui al col·le?
9: No gaire, mama, perquè he de tornar demà.
10: Us han agradat?
11: Esperem que sí!
12: Moltes gràcies per seguir
13: a la gent mugent.
14: Adeu!
2: Adeu i fins demà! Us trobarem a faltar, però ens encanten els vostres acudits.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.